Activitats de la Festa Major. Perquè no us perdeu cap detall, hem recopilat tots els recorreguts de les activitats programades. També els podreu consultar a la web municipal www.cunit.cat dins de l'apartat Agenda a la fitxa de cada activitat. Però encara tenim més notícies. Ràdio Cunit incorporarà intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Instincts, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacables serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Instincts al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. Més notícies. Les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb una visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats pel Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixement de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa. Amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana, el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, motocicletes i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via.
També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, disposant d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb una certificació de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania i ideal, doncs, per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A un quart d'11 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. I a les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. A les 12 del migdia, festa de l'escuma. La gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per a la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM Els Joncs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. D'altra banda, Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial, el pregó de festa major, tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, i mentre que els joves més podran gaudir de la nit amb la Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. També recordem que, parlant de música, ja tenim la cançó oficial, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual escoltarem també al llarg de la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Cha, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any.
La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementarà amb propostes tan divertides i diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, il Crecheto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Hollyfest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trelliri, la Festa de l'Escuma i la Cruenda Tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks de tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny, des d'aquest dilluns, vaja, es pots recollir el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 de migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació-serveis. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. Aquest enllaç el trobareu a la web de l'Ajuntament. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació o qual sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I s'obren també les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través dels formularis que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I participa en la valoració dels pressupostos participatius fins al 24 de juny, on la ciutadania i les entitats que heu de participar en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la durant la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent, el que preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció està obert a partir de demà i fins al 29 de juny. Horari general, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2:15 del migdia. I horari especial, dilluns 22 de juny, de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius de grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible aportar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i, només per l'alumnat del GES, cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa.
o bé doncs trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paul. I també vine a la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga, el diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial, treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació i final en salasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut doncs, a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'estiu jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir, doncs, d'ara, i al qual podeu obtenir més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5, trucant al 628-299-986, 628-299-986. I més a més, el proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic, la programació al qual inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show Drags de Frida Latter i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant doncs, la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory, Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, doncs a com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicables a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre l'eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi.
I el dilluns, dia 6 de juliol, a 8:45 de vespre, se celebrarà la 6a Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la biblioteca des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social, l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al diari de Tarragona, el qual ens fa referència a un carril sense

maquinistes afectats i els que han tingut accés al diari mostren com aquests combois circularan durant diverses hores per un punt amb el carril trencat. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, per la nit l'administrador d'infraestructures Adif havia realitzat obres de manteniment en l'entorn del front marítim de Vilanova. Entre les actuacions dutes a terme, doncs, figurava la substitució d'un tram de carril. Després d'aquest procés, els operaris encarregats de l'obra oblidaren soldar-lo i tampoc col·locar les brides utilitzades a modus de grapa que quedaren sobre el balastre de la via. Pel matí, el servei arrencà amb una limitació temporal de velocitat de 60 km en aquest punt. Tot i això, el carril en qüestió no estava alineat i a mesura que avançava el dia, la separació fou augmentant fins que un dels maquinistes es va percatar de la situació. A la 1:12 de la tarda, Rodalies de Catalunya informà que els trens circulaven en via única per aquest tram mentre els operaris d'Adif treballaven en la reparació d'una incidència que havia pogut comportar greus conseqüències si ningú s'hagués donat compte de la situació. Aquests mateixos maquinistes recorden que el descarrilament d'Adamuth també s'hauria produït per una fissura en el carril. En aquests casos, els combois circulaven en una velocitat inferior a l'habitual degut a aquesta limitació temporal de velocitat. Adif defensa que la col·locació de limitacions temporals de velocitat és una pràctica habitual després de fer obres, per la tal d'observar com es comporta la infraestructura i que no hi hagi problema de seguretat ni de riscos. En aquest cas, es justifica que gràcies a aquesta mesura, el maquinista va poder detectar aquesta afectació puntual que obligà a interrompre la circulació de forma immediata fins que es va poder reparar la infraestructura. A les 4:55 de la tarda podia restablir-se la circulació per ambdues vies. I marxem amb el club d'esports Millocunit. Rum a Sarajevo. El club taekwondo Millocunit està present en l'European Club Taekwondo Championship 2026, una de les competicions internacionals més importants del calendari europeu, que se celebrarà del 18 al 20 de juny a Sarajevo, a Bòsnia-Herzegovina. Els nostres esportistes doncs, tornaran a representar amb orgull els diversos valors del nostre club, afrontant aquest gran repte amb il·lusió, treball i moltes ganes de demostrar tot l'esforç realitzat durant la temporada. En categoria cadet serà present Carla Heredia, Eric Dobles, Adrià Escudé, Aitor Jardí, Julia Lozano i Gio Llorca. En categoria júnior, Gisela Gutiérrez, Neda Gadefi, Leira López, en sènior Sergio Lozco, Eva Blesa, Isaac Vives, Julia Fernández i Judit Córdoba. Moltíssima sort, doncs, a tots els nostres competidors, el que sabem que el sacrifici que hi ha darrere d'aquesta cada entrenament està convençut de que ho donaran tot sobre el tatami. Doncs animem el club taekwondo Millocunit a disfrutar, competir i deixar el nom del nostre poble al més alt. Però encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove. Activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, recordem que hi ha canvi en els horaris de ioga per realitzar ioga a la platja. Nou horari. Les sessions de ioga a la platja que canvien d'horari doncs seran davant de l'oficina de turisme tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I si vencem al Consell Comarcal del Baix Penedès, ens recorda que aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia de Ràdio Cunit també ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions de sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També han parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus exprés, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar-lo en el nostre

0: apartat de Ràdio La Carta, el nostre podcast a les 3w.radiocunit.cat, i també doncs el qual és un programa que realitza també el Consell Comarcal del Baix Penedès amb col·laboració i connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
0: La previsió meteorològica facilitada per al nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuent, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mala rissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km/h en direcció sud-est. A la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop del 31 de màxima i ambient més afogós. Ben feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Vara alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta, entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Ben feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí el temps.
1: Volumen al màxim, també els diumenges a les 4 de la matinada, a Ràdio Cunit.
2: Als anys 90 era el rei del putrum-putrum i era conegut com el mestre del house, the teacher of house.
0: El podràs escoltar tots els diumenges a les 11 del matí.
3: Hola, amics i amigues. Soc Ivan Uriac, DJ Ivanur, i us vull recordar que tots els divendres de 8 del matí a 10 no pots perdre Spice Energy.
4: Coplejant.
5: Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
5: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els divendres, a partir de les 7 del matí i en repetició, els dissabtes a les 9 del matí.
5: I a la teva ràdio.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: Cunit al dia.
1: De dilluns a divendres a Ràdio Cunit.
0: Cunit al dia.

0: hora.
1: Us pensàveu que estaríem al Cunit del dia? Doncs no, seguim amb la programació d'estiu, aquí, al Ventilador, a Ràdio Cunit.
2: Ventilador.
3: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit.
1: Què tal esteu? Esperem que, doncs, que estigueu bé. Doncs nosaltres comencem una nova edició d'aquest magazín matinal, el qual, com sempre, intenta refrescar-te, entretenir-te i actualitzar-te, i com no, doncs, també... doncs a participar amb tots vosaltres. Recordeu que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes a les que són aquestes i estan ben obertes.
4: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
5: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18. 977-67-4918.
1: També tenim la nostra web actualitzada, radiocunit.cat, ja ho sabeu, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules.
5: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns en agraïment a la vostra participació. Us en donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Ja ho sabeu, com sempre, des d'aquí fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Des d'aquí també saludem a tota la gent que s'acabi d'incorporar des del mateix casc antic del nostre poble i fins a l'altra punta del món. Des d'aquí, el Ventilador.

0: ventilador ja camina a través de les zones de la 107 de l'FM i www.radioconill.cat. Des d'aquí doncs volem saludar tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor tenim a la producció a Susana González, Mari Carme García, Toni Camaró, a la meteorologia Josep Miró, com també a l'estat de les platges, a la pel·li Fantasma Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la cançó del dia Núria Ruiz i molta més gent que passarà de Silai que passarem a repassar a la nostra sumari de continguts d'avui dijous 18 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Sens, un plaer d'acompanyar-vos durant aquestes 3 horetes de ràdio en format magazín per empolmar amb el format informatiu i les 3 de la tarda, aquí, a Ràdio Cunit. Som-hi!
1: Sumari.
0: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar sota tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, mitja hora abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador, el ventilador, el ventilador, això és la calor, això és la calor. El ventilador, i com no, també des dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A més, també, com no, tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud i la resta de línies de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a connectar amb la 11 per conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. A més, també tindrem l'estat de les platges de la mà de Josep Miró i també, com no, ens esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Avui, a més, és dia de Mercadillo Municipal al nostre poble i connectarem amb la nostra reportera Marta Xeratxera, amb Agustina Lamorda, a la qual, com sempre, ens copsa doncs, tot el que es cou en el nostre Mercadillo, les ofertes del dia, la cuina de mercat, la cuina de l'Agustina i, com no, doncs, els seus consells, com sempre, des del mateix Mercadillo Municipal, situat aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren, entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 del migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta, o sigui que ja ho saps, eh? Vine amb el Can Reina, clar que sí, que encara belluga! Tomàs Belluga, Agustina en la Morda. No contents amb tot això, també, com no? Tindrem altres sorpreses de la xarxa. Versió estiu com els il·lustres, el sabies què, si Déu vol i tenim temps amb Adelits i el tot natura de la mà de Josep Miró també, eh? I a més, també com no comptarem amb la secció mensual de Josep Maria Llaurador, amb l'anàlisi de l'actualitat, eh? Si també tenim temps, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, amb Gia Palau, i també la secció dels Mundials de Futbol. A més, també, com no, tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa i ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. En agraïment a la vostra participació us en donareu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joyería Castillo, un detall sorpresa. Sami Scalafell ens ofereix també dues consumicions normals no premium. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per a mou i un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab. La Marina ens ofereix també dos esmorzars, aquí a primera línia de platja. El bar La Pinya, Vinya, a primera línia de policia, ens ofereix dos esmorzars. I a l'Olivo, Restaurant Lunch, ens ofereix també un vermut per dues persones. La Bodegueta ens ofereix també dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts i divendres. I la Diligència, també dos vermuts. Per cert, no et perdis la revetlla de Sant Joan de la Diligència, que l'estem preparant. Escolta'm, que serà d'allò més gran, eh? En ple rovell de l'ou, eh? En ple centre de Cunit, eh? En el lloc més màgic i més mític, davant de l'església, aquesta fantàstica revetlla de Sant Joan, que per un mòdic preu de 33 euros podràs disfrutar d'un fantàstic mega menú amb diversos plats degustació i també plats a triar, i a més, coca de Sant Joan, petardos, música en directe, música fins a les tantes de la matinada, amb un servidor, amb sou DJs quilòmetre zero, DJ Jaumix, eh? No t'ho perdis, la Diligència, revetlla de Sant Joan. També recordem la Peixateria Cunit, que ens ofereix cues de ràbia, ampolla de caldo, la Xurreria Velo, un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones, Ananda Yoga Studio, una sessió de yoga o massatge, la Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, la Camiseria Jaguara, mig quilo de carn picada, pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa. També tenim la Cova del Gorca, amb aquest vermut per dues persones, el Local Social al Castell, també un sopar per dues persones, el Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, i la Pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, la Cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones, la Penya Bètica de Comarruga, un sopar per dues persones, com també la Pizzeria La Góndola de Cubelles, el Saborea, un esmorzar per dues persones, el Pollo Loco, un lot de pollastre blast amb patates al caliu, amb ampolla de vi, pa i all i oli, i a més també la Discoteca L'Ou de Segura, que la feia una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, eh? De seguir saludem a DJ Juri, a Justin Cow DJ, entre d'altres. I la Giralda de l'Arbós també, una invitació per dues persones. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma de la Setmana, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauria, que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç. També tenim un esmorzar per dues persones al Rincón del Tapeo 2, a les 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de Dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia i també la invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya Vilanova. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ara ràpidament comencem a desgranar de tota l'actualitat tan general que reflexen els diversos rotatius del dia. Edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Comencem pel diari de Tarragona, que ens ha de portada amb el següent titular. Zapatero ho nega tot i demana confiança. Pel que fa a política, primera jornada de declaració de l'expresident del govern en l'Audiència Nacional. En fotografia de portada, tenim els metges de Tarragona que es manifestaran pel centre de la ciutat. Això pel que fa a societat. La vaga de metges posa el focus a la jornada maratoniana, on els metges seguiran sense fer hores extra. A Tarragona, el Fòrum de la Colònia estarà llest per inicis del mes de juliol. I a més, Reus entrega els premis de la Fundació Gresol. I a Sant Pere, Colla Valls, pregonera de les festes. A la capçalera tenim Any Gaudí, especial de 32 pàgines. A més, un talkback només per quioscos i subscriptors en el Baix Camp. Pel que fa al diari Ara, ens ha de portada amb aquest setge al PSOE. Zapatero defensa la seva innocència, però no convenç el jutge. El magistrat no li retira el passaport, però afirma que no ha desvirtuat els indicis racionals de criminalitat. L'expresident demana més temps per aclarir l'origen de les joies que tenia valorades en 1,3 milions. En fotografia de portada tenim l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero arribant a l'Audiència Nacional per declarar com a imputat. Però encara tenim més titulars. La Fed evita el xoc amb la Casa Blanca i manté els tipus tot i la inflació. Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Hi ha el lligam entre el crim de Balmes i el port europeu amb més cocaïna. Podem trobar també aquest mateix rotatiu. A la capçalera tenim a Messi, l'astre més brillant del Mundial. L'argentí enlluerna el món amb un hat-trick en la seva estrena contra Algèria. I avui, el suplement, comarques gironines, també en el mateix diari Ara, el que també ens recorda Pavarotti, el 14 de desembre al Palau de la Música. Venda d'entrades també en el mateix diari. Trobareu l'enllaç. I deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem excavacions. I amb el següent titular. Gegants a mig gas. Les grans constructores es van referint de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Lluís Simón. Termòmetres en flames. El Meteocat alerta d'una primera onada de calor que confirma que la crisi climàtica ha arribat per quedar-se. També crònica de David Portabella. Zapatero i l'acte de fe. I crònica d'Anna Serrano, representant els 1.066 ferits de l'1 d'octubre. Pel que fa a l'esportiu, Messi deixa el seu segell en el Mundial amb 3 gols contra Algèria amb un 3-0. El millor jugador de sempre igual al rècord de 16 gols de Klose. Però encara tenim més titulars signats amb diversos periodistes, com per exemple Marta Alós, titulat Lleida mira el cel. Rosa Maria Bravo, la ultradreta s'expandeix. Tian Riba, jugar a pilota. Teresa Márquez, àpats per compartir. Anna Serrano, això no toca. Anna Montraveta, refugis not welcome. I Jordi Font, papa Prevost. A la capçalera tenim entrevista a Àlvar Maduell, caputxí i compartícep de l'avui, el que declara: conservo des de fa 60 anys un document únic de la caputxinada. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a la Vall d'Uixó. La història d'un company town. La Vall d'Uixó, a la plana baixa, ha estat bressol d'una de les nissagues de sabaters més importants del País Valencià i la família Sagarra. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Sota l'ombra de la corrupció. Zapatero nega cobraments per al rescat de Plus Ultra, però no convenç el jutge. L'expresident assegura a Calama que va tenir ingressos per treballs per l'empresa del seu amic. El magistrat manté la imputació, però no li retira el passaport. Demana confiança, diu l'excap del govern en una nota en la que es proclama innocent. En fotografia de portada observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a la porta de l'Audiència Nacional. I tenim nova investigació. No declara sobre les joies, un regal segons el seu entorn. I pel que fa a conseqüències polítiques, el Partit Nacionalista Basc demana eleccions si decauen els pressupostos. A més, tenim debut amb 3 gols. Faltava Messi. Ara sí que ha començat el Mundial. I boicot a Catalunya. Més de la meitat d'escoles públiques no aniran de colònies. A més, el G7 es posa d'acord per demanar que la intel·ligència artificial estigui sota control. Les economies més poderoses exigeixen protecció als menors a la xarxa. I també tenim David contra Goliat, la batalla d'una mare contra Meta i TikTok. La dona acusa les plataformes socials del suïcidi de la seva filla de 12 anys. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que han set de portada amb el següent titular. El magistrat desobeeix anticorrupció i evita imposar-li mesures cautelars. Zapatero no convenç el jutge però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutòria que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté la imputació dels seus delictes. Pel que fa a la declaració, tenim les 5 proves que l'expresident ha deixat sense aclarir. I en fotografia de portada tenim el Mediterrani que busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macroregió. Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, durant la seva intervenció, el podem observar en el Fòrum Mediterrani ahir a Barcelona. A més, Trump canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran. Els líders del G7 reclamen un immediat alto al foc al Líban per garantir el pacte. I tenim nou reglament. L'Eurocambra dona llum verda als centres d'immigrants fora de la Unió Europea. Defensa, Telefònica accelera els plans per aconseguir grans contractes en l'àmbit militar. I pel que fa conflicte, Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical. Per últim, repassem El País. El que ens ha de portada en aquesta fotografia on observem a José Luis Rodríguez Zapatero ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. L'expresident compareix davant el jutge pel cas Plus Ultra. Zapatero declara que no influïa en el rescat. Demana confiança. El magistrat afirma que es mantenen els indicis racionals de criminalitat. Calama rebutja la retirada del passaport a l'exdirigent socialista. L'expresident evita respondre a les preguntes del jutge sobre les joies. I marxem al Mundial de Futbol 2026. Leo Messi brilla més que mai davant totes les estrelles. Igual a Klose com a màxim golejador històric del torneig. De la Fuente es mira al mirall de Del Bosque. El seleccionador trasllada calma als jugadors després de l'entrebancada vers Cap Verd. I la Portugal de Cristiano no passa de l'empat davant del Congo. A més, l'acord de pau de Trump dona oxigen econòmic al règim iranià. El pacte preveu un pla de reconstrucció multimilionari. El G7 acorda endurir les sancions vers Rússia. I la Reserva Federal anticipa una pujada de tipus aquest any. A la capçalera marxem amb ciència. L'astronauta Cristina Koch, Premi Princesa d'Astúries en la Concòrdia. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions d'avui dijous, dia 18 de juny de 2026. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que hora a hora ens van actualitzant de tot el que passa quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Laram. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixin les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empuriabrava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
1: Xurreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Pizzeria Nanà, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot. Entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzeria Nanà, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzeria Nanà, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzeria Nanà. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara. Los mejores. Sí.
0: Marruecos, España. Sahara. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

aquestes vacances, viatja amb nosaltres. 107.0 de la freqüència modulada. Ràdio Cunit.

I arribats a aquest punt del programa, és el torn de conèixer quines són, doncs, què seria l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que para pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, doncs, recordem que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mitja hora a la mateixa línia en condicions normals. Tot i que hem tingut algun que altre entrebanc amb els rails, esperem que no torni a passar, doncs marxem amb la R3, el que deguts als treballs de millora s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig a Puigcerdà. A la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i el servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A més, a la R8, a partir de dimarts, doncs, d'ahir dimarts, perdó, d'abans d'ahir, es va restablir doncs, el servei de la línia entre Granollers i Centre i Mollet Sant Fost a causa dels treballs de millora, al qual es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:15 de la nit i 9:15 del matí i els dies feiners i fins i tot fins a les 11:15 en dies festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit. La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuent, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada. Vent feble i variable del matí, el xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol en algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km hora en direcció sud-est. A la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop dels 31 de màxima i ambient més afogós. Vent feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clar, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta, entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient xafogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja de donar pas a la cançó del dia, que com sempre ens ofereix Núria Ruiz des de l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem bé, anem fent.
0: Sí, ai, passant la calor, ja es nota, ja respira el cap de setmana i amb el nostre ventilador refrescant l'ambient, com ha de ser, eh? Avui amb quina cançó?
1: Avui fa anys que va succeir la batalla de Waterloo, i que millor que no sentir la cançó d'ABBA, Waterloo.
0: Ai, mítica, clar que sí, doncs anem a escoltar-la. Ai, ai, ai, els ABBA, com ens agraden. Bé, doncs amb aquest tema marxós que l'entrem al cap de setmana ja. Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé i ens tornem a escoltar demà, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonarro.
0: Petonatge, abraçada, adéu-siau.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar a desgranar el que són les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Sexe, la 11. Sí, informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma, des de Tarragona.
1: Se me vino el mundo encima, estaba más tieso que la mujer.
0: I comencem per la dupla de la 11, on el número premiat és el 5. El cupó diari, el 62.018-62018 de la sèrie 31. A la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 6, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 41, 45, 53, 72, 74, 77, 79 i 80. El sorteig midia, la data premiada és la del 13 de gener de 1997, amb el 2 de trèvols. I el triplex de la 11. El número premiat és el 428. 4, 2, 8. Aquestes són les combinacions guanyadores de la 11. Esperem que us hagi tocat. Ja que sí.

L'estat de les platges amb Josep Miró. Doncs ara sí, encetem doncs aquest espai que ja vam començar aquest passat dilluns amb el servei de socorrisme i tots els serveis de les platges, les quals doncs també es van posar en marxa aquest passat dilluns, dia 15 de juny, i el que doncs també ofereixen a l'estat de les platges, el que doncs en el dia d'avui la tenim una miqueta rissada amb marejol, el que doncs de moment tenim bandera verda, tot i que podria ser que cap a la tarda, mitja tarda, i hagués bandera groga, tot i que heu d'estar doncs atents a les indicacions dels socorristes i del servei de salvament i emergències, que com sempre vetlla per tots vosaltres, al qual també des d'aquí demanem responsabilitat i civisme a les platges.

0: I a l'escoltar aquesta sintonia és el moment de connectar doncs, amb les farmàcies de guàrdia del dia. Comencem pel servei d'urgències en diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Franco, situada a l'avinguda de Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98, 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-0827, 681-04-0827, i un segon telèfon alternatiu, el 977-1602-55. Repetim, 977-16-02-55.
1: Continguts en xarxa.
2: Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
3: Salvador Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya tenen alguna cosa més en comú que el d'haver nascut a la mateixa ciutat, Figueres. Ho descobrim en el Patrimoni d'avui, on parlem del joc i les joguines a través d'un museu que és Premi Nacional de Cultura Popular i també Creu de Sant Jordi. Joc, paraula derivada del llatí iocus ioci, que vol dir diversió, esbarjo, entreteniment. De fet, l'embrió del Museu del Joguet va començar també com un joc. L'afició d'un figuerenc, Josep Maria Joan Rosa, per acaparar i col·leccionar tot el que tingués a veure amb aquest món. Però l'empenta definitiva al museu la donava una exposició, la que van organitzar el 1972 al Palau Güell de Barcelona, l'Institut de Cultura de la Ciutat i el Col·legi d'Aparelladors, amb tota aquella col·lecció. Carles Santos, Joan Brossa o Manuel Vázquez Montalbán també hi van col·laborar. 10 anys després, el Museu del Joguet naixia a l'antic Hotel París de la Rambla de Figueres. Des d'aleshores, el fons de col·lecció no ha parat de créixer. Més de 16.000 peces, de les quals se n'exposen 4.000. Adquisicions i donacions que el museu ha ordenat per temàtiques amb la intenció de fer visibles, sobretot, els jocs que distreien els nostres avis i besavis. Josep Maria Joan Rosa n'és el director.
4: Jugar a l'aire lliure, hi veiem patint, les baldufes, les boles, les bitlles. Un altre capítol gran que es diu Viatjar, on veiem els trens, els cotxes, les tartanes, la vida de família, hi veiem la fireta, hi veiem les nines, i veiem una mica tot aquest món, i així es van succeint els capítols.
3: El museu també dedica...
5: Efemèrides.
0: Vaja, hem tingut un petit lapsus, però en fi, seguim doncs, amb el nostre programa. Ara és el torn de començar doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 18 de juny d'altres anys, amb les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1316. A Fesle-Hautcluche, el Principat de Lieja, el que signa el Tractat de Pau de Fesle entre el príncep-bisbe i els tres estaments. A partir d'aquí comencem avançant i arribem ja al segle XIX, on el 1815, a Waterloo, el ducat de Brabant, actual Bèlgica, les tropes napoleòniques són derrotades per les tropes britàniques a la batalla de Waterloo, que marcarà la victòria aliada de la Setena Coalició. I el 1836, a Ulldecona, al Montsià, els carlins de Ramon Cabrera guanyen la batalla d'Ulldecona, causant la baixa d'uns 300 liberals durant la Primera Guerra Carlina. A més, el 1858 assigna el Tractat de Tianjin o Tianjin entre els governs de la dinastia Qing de Xina i els Estats Units, considerat un dels tractats desiguals entre estats d'Àsia i les potències occidentals. A més, el 1907 a Barcelona es crea l'Institut d'Estudis Catalans. El 1940, a Londres, el general de Gaulle fa a la BBC, a la que ha passat a la història com a la crida del 18 de juny. I el 1942, a Washington, el president Franklin Delano Roosevelt autoritza que el cos d'enginyers de l'exèrcit sota la direcció del general Leslie Groves tiri endavant el projecte Manhattan per la fabricació de la bomba atòmica. I ens han deixat també que el 1990 a Barcelona es funda la Universitat Pompeu Fabra. Però també el 1979 a Viena, a Àustria, els presidents de la Unió Soviètica i els Estats Units, Leonid Brejnev i Jimmy Carter, signen els acords SALT II per limitar la producció d'armament nuclear estratègic. I amb aquestes que acabem ja al segle XXI, i més concretament fa 20 anys enrere, el 2006, a Catalunya, el que té lloc el referèndum per l'aprovació de la reforma de l'Estatut de Catalunya. I acabem 11 anys més tard, el 2015. Bueno, fa 11 anys, volem dir. A Barcelona, Convergència i Unió es dissol. I fins aquí, doncs, el que serien les notícies més destacades que van succeir, doncs, del dia com avui. Un 18 de juny d'altres anys. Aquestes han estat les nostres efemèrides.
1: Continguts en xarxa.
6: Il·lustres.
7: Josep Joaquim Landaré va néixer el 19 de març de 1841 a València. Fill d'un militar suís, de jove, residia a París i el seu primer treball va aparèixer a la revista Le Monde. Casat amb una tortosina, visqué a Cavall de València i també de Tortosa, on va desenvolupar bona part de la seva activitat científica. Va destacar dins l'astronomia amb estudis sobre els eclipsis que li van donar prestigi internacional. El seu interès per aquesta ciència va fer que col·laborés activament en la fundació de l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, com ha explicat la responsable de la Biblioteca del Centre, Maria Genescà.
8: El saber de la fundació de l'Observatori de l'Ebre doncs va estar molt il·lusionat i el va ajudar moltíssim. Va ser un precursor dels seus treballs. Ell ja s'havia dedicat a l'estudi de l'astronomia i sobretot de la geofísica i havia mesurat corrents tel·lúrics i havia fet diferents treballs geofísics i va donar molt suport al pare Cirera, de manera que en el moment de la seva mort li va deixar el seu llegat tant la biblioteca com fòssils, com un llegat econòmic que li va construir i li va permetre construir aquest pavelló de biblioteca que ara estem.
7: Però Josep Joaquim Landaré també es va interessar per la geofísica i va ser la primera persona a estudiar els corrents tel·lúrics de la península Ibèrica. A més, va escriure diferents tractats sobre geologia i paleontologia i va ser membre d'institucions científiques espanyoles i internacionals. Landaré va ser nomenat fill adoptiu de Tortosa l'any 1902, una ciutat on va morir al setembre del 1922.
9: Uf, quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
9: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
9: Amb Jaume Sens.

0: Cada 15 días, actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábado. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná.
1: Churreria Velo.
2: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La Churreria
1: Velo.
2: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
1: Velo.
2: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
1: Velo.
2: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
1: Velo.
0: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la avenida de la FON 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. La Marina
3: està morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

història dels mundials a Com Ràdio. França 38.

Quan se celebra el Mundial de França a l'estiu de 1938, falta poc més d'un any per l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La tercera Copa del Món, per tant, tindrà lloc enmig d'un clima prebèl·lic en

0: planeta convuls. Alemanya ja ha absorbit Àustria i, mentrestant, la Itàlia de Mussolini, guanyadora al Mundial del 34 i als Jocs Olímpics del 36, dona suport a Hitler i busca mantenir el seu domini futbolístic. Les forces feixistes entren amb empenta a França, màxima representació de la democràcia del moment. Àustria, annexionada per Alemanya, no participa en el Mundial i Espanya, immersa de ple en la Guerra Civil, tampoc no serà present a la Copa del Món. Gabriel Colomer.
1: El 38, grans seleccions van desaparèixer del mapa. És a dir, Àustria va desaparèixer, Txecoslovàquia va desaparèixer, Espanya va desaparèixer i, per tant, era un Mundial en el qual les grans potències futbolístiques, com a mínim tres, perquè no oblidem que l'Àustria dels anys 30 és el Wunderteam, és un dels millors equips coneguts de la història austríaca. I la Txèquia, Txecoslovàquia, perdó, és un dels altres grans equips. I Espanya.
0: Tampoc acudeix a la cita Anglaterra, una vegada més. I l'Uruguai torna a renunciar-hi, encara dolgut pel veto europeu l'any 30 i també com a suport a l'Argentina, que no hi va perquè considera una injustícia que no se li concedís l'organització del Mundial.
2: Sont également qualifié. Pologne. Hol... Que costa aquí? Norvège, Belgique, France, Allemagne, Suisse, Hongrie, néerlandaise, Cuba, Roumanie, Suède.

0: A majoria d'equips europeus i amb el Brasil i Cuba representant el continent americà, un total de 15 seleccions participaran al Mundial de França. Des de la creació de la Copa del Món, el president de la FIFA, Jules Rimet, desitjava portar un Mundial a França, tot i que els sud-americans demanaven l'alternança de continents i l'Argentina s'havia ofert acollir el Mundial, Rimet tenia clar per qui era el del 38. Ho recorda el seu net, Yves Rimet.
1: Estic convençut que va estar molt content d'organitzar el Mundial de França al seu propi país.
2: L'équipe de France part en Uruguay. Il avait déjà eu du mal. Alors que la France puisse l'organiser, il a été d'autant plus heureux.
0: Yves Rimet protagonitza un capítol que ha passat a la posteritat. El net de Jules Rimet va estreure les boles dels equips en el sorteig del Mundial. Tot i ser aleshores un nen de 6 anys, recorda el moment perfectament.
2: Je m'en souviens très très bien, d'autant plus que j'avais 6 ans.
1: Me'n recordo molt, molt bé, ja que tenia 6 anys, era petit. Em van fer esperar davant una gran sala d'afers estrangers. Quan van obrir la porta i em van fer entrar, vaig tenir una mica de por. Però quan vaig veure que el meu avi era al centre d'aquella gran taula, vaig córrer cap a ell i em vaig pujar sobre la taula.
2: Jusqu'au moment où j'ai vu mon grand-père qui était au centre de cette grande table, et là j'ai couru vers lui et puis je suis monté sur la table.
3: En 1938, c'est à la France que revient l'honneur d'organiser cette troisième Coupe du Monde.
0: I el Mundial comença en un ambient enrarit, amb una cruenta guerra a l'horitzó. La confrontació d'ideologies està present en tot moment i serà sempre traslladada als estadis, al terreny de joc i a les graderies. Els alemanys llueixen la creu esvàstica a l'escut de la samarreta i abans de cada partit fan la tradicional salutació nazi. Els jugadors italians comencen i acaben cada partit amb el palmell de la mà estès. Juguen per la pàtria i pel feixisme.
4: Qualsevol no aixecava el braç, no? Ho dic perquè a l'any 40, si mirem les fotos de la selecció espanyola, també estan tots aixecats amb el braç, i la selecció alemanya, per entendre'ns, en fi, un no anava a la selecció i no aixecava el braç. I si no l'aixecaves és que, en fi, jugar el següent partit no sé si jugaries. Ara, en algun camp de presos segurament xutaries moltes pilotes.
0: Alemanya, amb els jugadors austríacs a les seves files, se sent invencible. Després de la seva absència el 1930 i amb un discret paper l'any 34, vol guanyar el Mundial de França.
4: Alemanya pensava que unificant amb Àustria, és a dir, que tenint una part del gran equip d'Àustria, doncs serien invencibles. I la veritat és que els van eliminar bastant aviat. El senyor Hitler ha entrat allò amb triomf a Viena, i, per tant, els francesos demòcrates veuen aquell equip com un equip que intenta, pues, això, simbolitzar, pues, això, la intervenció de la legió Còndor a Espanya i, a més, allò, aquests afanys expansionistes que té el propi Hitler, no?
0: A les primeres de canvi, Alemanya cau eliminada contra Suïssa per 4-2 en el partit de desempat de vuitens de final. Els alemanys, a més, han de suportar com els aficionats francesos els canten des de les grades, un dels màxims símbols de la llibertat, la igualtat i la fraternitat, la Marsellesa.

0: és veritat que li cantaven la Marsellesa, perquè en el fons la Marsellesa és el gran himne de la llibertat. Si un escolta la lletra de la Marsellesa, diu que a les armes ciutadans, no súbdits, diu ciutadans, vol dir iguals, i són els fills de la pàtria. Per tant, podríem dir que la democràcia o el poble en armes defensen la llibertat i la democràcia. I per això, normalment, quan algú no sap un himne, canta la Marsellesa per simbolitzar els elements de llibertat. Per això els hi cantaven això.
1: Per primera vegada, la selecció brasilera es pren seriosament la seva participació en un Mundial. En el partit més espectacular de la Copa del Món, el Brasil es desfà de Polònia per 6-5. I a quarts, derrota Txecoslovàquia passant per un partit de desempat. Leonidas da Silva, anomenat el Diamant Negre, es converteix en la sensació del Mundial i en la primera gran estrella del futbol brasiler, com recorda Luis Méndez.
2: Fue un gran jugador, un jugador elástico, que tenía mucha cintura, un juego de cintura muy saliente, extraordinario. Tendría lances acrobáticos. Jugava um futebol verdadeiramente maravilhoso. Digo-te que Leônidas não foi melhor que Pelé, pero também não foi inferior a Pelé.
1: El Brasil topa les semifinals amb la potent Itàlia, que ve de deixar fora l'anfitriona França. Els brasilers, menyspreant la qualitat del rival, es veuen guanyadors i reserven jugadors per a la final. El resultat, derrota per 2-1. El legendari Giuseppe Meazza, que ja havia participat en la victòria al 34, comanda la selecció italiana. El periodista Massimo Franchi parla de Meazza com el que és el seu país, un mite.
3: Uno de los más grandes en absoluto, el estadio de San Siro de Milán lleva su nombre porque ha sido un como dicen los brasileños, un artillero espectacular, como era un poco en España. El jugador que tenía por apellido, creo como apodo Pichichi, Giuseppe Meazza era realmente un bombardier, uno que cuando tenía la pelota disparaba siempre en la portería, era el terror de los arqueros y de los defensores adversarios.
1: Hungría supera Suecia per 5-1 en l'altra semifinal i s'enfrontarà a Itàlia a la final. Itàlia resol la final d'aquesta Copa del Món amb més facilitat que la disputada 4 anys abans al seu país. La selecció dirigida per Vittorio Pozzo revalida el títol imposant-se per 4-2, amb 2 gols de Piola i 2 de Colassi, i molta superioritat sobre Hongria. Itàlia, amb 2 Mundials i uns Jocs Olímpics, culmina una dècada daurada, com explica Luciano Castro.
4: Esas dos décadas, del año 20 y del año 30, pertenecieron nada más que a dos países. Las del 20 a Uruguay, porque ganó las dos Olimpiadas, 24 y 28, y el Mundial del 30. Y después Italia, que también tuvo 3 títulos mundiales, la Olimpiada del 36 y después el Campeonato del 34 y 38. Entonces sí, había presión, pero también había calidad futbolística, como dices tú, porque tú no puedes ser el país número uno durante 10 años, así porque sí, ¿no?
1: I per acabar, no podia faltar el missatge polític. Alguns celebren la victòria italiana d'una forma molt peculiar.
0: Quan Itàlia guanya el 38 a Hongria per 4-2, un dels titulars que sempre m'ha frapat és un titular italià que deia el següent: l'ordre nou italià guanya en el país de la Revolució Francesa. És a dir, la nova revolució guanya en el país de la vella revolució. En el fons, el que intentava la pròpia propaganda feixista era dir: hem tornat a guanyar, els italians, l'ordre nou italià ha guanyat a París, no a Hongria. A Hongria és l'equip que hem guanyat, però en el fons hem guanyat en el bressol de la Revolució Francesa.
1: I d'aquesta manera es posa punt i final a la tercera Copa del Món. L'esclat de la Segona Guerra Mundial un any després paralitzarà totes les estructures esportives i farà preguntar-se a Jules Rimet si serà possible algun dia la disputa d'algun altre Mundial. Els dubtes de Rimet es veuran esvaïts 12 anys després, quan el Brasil acollirà una Copa del Món inoblidable.

0: Diccionari del viatger.
1: Bon dia i benvinguts a una nova edició, una nova setmana. Ens retrobem per compartir un nou viatge, noves destinacions. En aquest cas, marxem cap a Malta. Malta és un estat insular del Mediterrani. L'arxipèlag maltès, format per les illes principals de Malta i Gatwick o Gozo i altres de menors, està situat al sud de Sicília, de la qual el separa l'estret de Malta. La capital de Malta és la Valletta. El seu nom antic fou Melita, derivat de mel. Fou una colònia fenícia que amb el temps va quedar a l'òrbita de Cartago. L'arxipèlag maltès es troba en el límit de la placa africana, molt a prop de l'euroasiàtica. Ho componen les illes habitades de Malta, la major en grandària i importància, també la illa de Gaudex o Gozo i Comino. A les seves costes hi ha una gran quantitat de badies que proveeixen bons ports. També compta amb altres illes menors, de menor grandària, en les quals se'n destaquen els illots de Filfla i de Cominoto o les illes de Sant Pablo. El terreny es caracteritza pels seus baixos pujols amb camps de terrasses. El punt més alt és la muntanya de Damahec, a l'illa de Malta. Encara que durant l'època de grans pluges es formen alguns rierols, a Malta no hi ha rius o llacs permanents. No obstant això, existeixen a l'illa alguns cursos d'aigua que compten amb aigua dolça durant tot l'any. A més, també a l'illa de Gozo es pot trobar aigua corrent a la vall de Lunzhata. El clima local és temperat mediterrani, amb hiverns plujosos però poc marcats, uns 14 graus, i estius secs i càlids, amb una mitja de 25 graus. De fet, només hi ha dues estacions, la qual cosa atrau a molts turistes, especialment durant els mesos estivals. Les illes malteses ofereixen un sorprenent contrast de colors. El blau de la Mediterrània, el suau color mel de les pedres calcàries, característiques de la seva arquitectura, i la claretat del cel. Les illes són una festa per als sentits. Allà on vagis t'espera un entorn històric únic, temples, palaus, catedrals i forts que et acosten a una història tan viva que gairebé pot tocar-se. El so té un paper important en la vida de les illes. La barreja de focs artificials amb les desfilades de bandes musicals populars transforma una nit d'estiu en un record inesborrable. L'avantatge de passar una temporada a les illes malteses és que podràs experimentar diverses vacances en una sola. La cuina local té el sabor de l'herència multicultural de les illes. Els restaurants locals ofereixen una creativa selecció de suculents plats. Després de sopar, els clubs nocturns, els bars especialitzats en vins i els casinos intenten atraure't amb el seu estil propi. Per experimentar tot això, no cal anar molt lluny, només a unes hores, tant d'aquí, del nostre país, com també d'altres ciutats europees. Les illes estan comunicades per vols directes operats per la companyia aèria nacional i les principals aerolínies internacionals. Malta té una història tan rica en esdeveniments que el país està pràcticament saturat d'atraccions i llocs d'interès. A la Valletta, la capital, tenen lloc regularment representacions teatrals i concerts, així com també nombroses exposicions i esdeveniments al carrer. Al Museu d'Arqueologia de la Valletta hi ha un recull d'una riquesa excepcional d'objectes prehistòrics. Al Museu de la Guerra, en el fort de Sant Elmo, hi ha desfilades desfilades militars els diumenges amb soldats vestits en uniformes d'època. I a la capital es pot veure també l'impressionant Palau de Gran Maestre i la Comissió Catedral de Sant Joan. Amb 7.000 anys d'història, els llocs a visitar són improbables. Els temples megalítics, incloent Cantia, l'únic temple independent en el món, les catacumbes subterrànies de Sant Pau i Santa Àgata, els llocs importants dels cavallers de Sant Joan, com el fort de Sant Angelo i el fort Rinella, en el qual es conserva el canó més gran del món. I cal no deixar sense veure els llocs importants de la Segona Guerra Mundial, com el refugi de Magar, els edificis ex-britànics de Matarfa, l'Armeria i el Museu Marítim de Vitigliosa. A Rabat hi ha el Museu d'Antiguitats Romanes, anomenat comúment la Villa Romana, i diverses catacumbes. A la ciutat medieval fortificada de Medina, els visitants trobaran tot el referent a les tropes napoleòniques i els festivals de flors. No cal deixar de veure la catedral i el seu museu, així com les tortuoses masmorres de Medina i la Medina Experience. Si vols un romàntic passeig, com no hi ha un altre, gaudir dels carrers de Medina enllumenats amb la llum dels fanals a la nit. I a més, també no s'ha deixat de provar el famós pastís de xocolata de Saló del Té Fontanella. Situat al costat del bastió, des d'on hi ha una visita espectacular. Per als amants de l'art, les possibilitats són immenses. Es pot visitar el celler impressionant artístic del Museu Nacional de Belles Arts. També veient el quadre de Caravaggio, la decapitació de Sant Joan Baptista, de la Catedral de Sant Joan, i els frescos restaurants a Norman House, Palau Falzone de Medina. Com bé comentàvem fa uns instants, també es poden practicar moltíssims esports, sobretot esports aquàtics, com ara el submarinisme, molt practicat a les illes. I no podràs tornar sense navegar pel port, nedar per la Llacuna Blava a Comino i en St. Peter's Pool, en Marshock Cock. També comentar que la zona rural de les illes és fascinant, amb encantadors pobles i un folklore captivador. Hi ha 365 esglésies espectaculars, moltes de les quals són interessantíssimes. Com per exemple l'església de Mosta, famosa per la seva gran cúpula, la tercera cúpula més gran d'Europa. També l'església de Sant Nicolau, al poble de Sigewi. També és important veure tres ciutats com Cotonera, bonic per passejar al capvespre, per Slema o pel passeig de Bugiva. O també visitar Gozo, la ciutat fortificada de Citadel. A més, deu comentar que el diumenge al matí podràs visitar el mercat del peix del poble de Marcaixoc, el mercat a l'aire lliure a prop de la Valeta, o al mercat de Itoc de Vitoria, en Gozo. Com bé dèiem, unes illes immerses en un clima molt agradable i, per tant, hi ha una gran varietat d'instal·lacions esportives, terrestres i marítimes a l'illa. A part d'aquestes activitats esportives, també una pràctica habitual a l'illa de Malta és la hípica, que és una activitat que agrada molt als habitants locals. I també hi ha moltíssimes carreres de cavalls que tenen lloc cada dissabte des d'octubre a maig, ja que la hípica és un esport de primer ordre a Malta. Com a curiositat, també comentar que el joc maltès de bitlles sobre gespa i a les pistes de bitlles és molt popular a nivell local i es juga a les bitlles a moltes ciutats. El tir al colom i el tir al plat també són activitats corrents i cada diumenge al matí hi ha competicions. També comentar que, per exemple, la Marató de Malta té lloc a mitjans de febrer i atrau diversos corredors de llargues distàncies procedents de tot el món. A més, a Malta hi ha una àmplia selecció d'esdeveniments esportius patrocinats per associacions nacionals, entre les quals figuren el judo, el bàsquet, el ciclisme, tenis de taula, l'hoquei, waterpolo, l'esgrima i molts més. Per tant, una gran illa per fer-hi moltíssimes activitats, gaudir del seu paisatge, de la seva costa, de les seves platges, com també dels seus esports. Aquesta era la proposta d'aquesta setmana, viatjar cap a Malta. Ens retrobem la setmana vinent amb noves destinacions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda també, retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement, volíem dir, del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta perquè considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, o el mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, eh? Per tant, farem el Santoral. Rebassarem els aniversaris dels famosetes i, com doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com nosaltres també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit de majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
1: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre a través de la vostra sintonia al Cunit del dia, no, al ventilador, eh? Clar que sí, home. I ara sí, doncs, recordem que tota la gent que participa s'endú un numeret al qual entra el sorteig d'embols i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim la classe de cant o de guitarra gratuïta d'Alma Music. També la, la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou. Tenim Vanessa Sancho amb el seu llibre Mi Montaña Russa. També la joieria Castillo amb el detall sorpresa. Les dues consumicions normals de premium de Sami Escalafell. Els talls de cabell per home, oborrentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony. També el durum kebab de Doner Pita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya. També tenim els vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. Les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passaderia Cunit. També tenim, doncs, el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo. La sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio Cunit. A vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, al mig quilo de carn picada de la camiseria Jaguara, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també tenim el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, també el menú per dues persones de dimarts a divendres de bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, a l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, i també el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, com també un sopar per dues persones a la pizzeria La Gòndola de Cubelles, a l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre last amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i alioli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós, entre d'altres, eh? Doncs bé, ara sí, ja sabeu, doncs, que passem a repassar el nostre santoral d'avui, dijous, dia 18 de juny de 2026, i felicitem a San Amando, a Huberto, Calogero, Ciriaco, Crispin, Emili, Eukisi, Erasmo, Eterio, Sant Germà, Gregori, Ipasi, Isabel... qué bien que comemos con Isabel, ¿eh? Ay, ay, también San Leoncio, Marceliano, Marcelino, San Marcos, Santa Marina, Martiria, Paula, Paulino, Sicio y Teudulo. Les moltíssimes felicitats a tots ells, com també, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A tots ells, moltíssimes felicitats, us dedicarem a temes musicals, com, per exemple, el de la nostra Festa Major de Cunit, que sona una altra vegada. Mullats i cremats, que va per tots vosaltres. Un quart d'una a la migdia des de la vostra sintonia. Això és el ventilador, programació d'estiu, aquí, a Ràdio Cunit.

El himne de la Festa Major d'estiu 2026, Sant Cristòfol. A Cunit. Donem numerets amb el 225, Aina d'Aigua, 226, Julián Alciaturi, 227, Lina Zara, 228, Auris Ramírez, 229, Emilia Covilla, 230, Jaime Fernández, 231, Eva de la Peña, 232, Azoy Gómez, 233, Fernando Gómez, 234, Encana Arcilaga, 235, Juan Pablo Rodríguez, 236, Julián Macià, 237, Joan Laparedes, 238, Sergio Palacios, i amb el 239, Imma Cross. I seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. Ens arriba aquest tema del duo dinàmico que ens demanava també l'Agustina La Morda. I aprofitem per donar numeret amb el 240 a Natàlia Alba, 241 a Fricà Sant Martín, 242 Mercedes Rubio, 243 Ana Maria Paredes, amb el 244 Juan Macías, amb el 245 Juanita Risquet, 246 Paquita Díaz i amb el 247 Mari Carmen Cortés.

I seguim doncs amb més temes musicals i més peticions dels nostres oients, també amb la Santa Espina que ens havia demanat. I ara que passem a escoltar tots aquí per tots vosaltres, aprofitem per donar numeret amb el 248 a Javi Altamirano, 249 Josep Peris, 250 Pepi Rey, 251 Juana Jiménez, 252 Victoria HM, 253 Dani GH, 254 Roser Mauri, 255 Carles Mauri, 256 María Maldonado, 257 Adolfo Andreu, 258 Amador Sánchez, 259 Joli Martínez, 260 Dori Solís, 261 Toni Capdevila i amb el 262 Àngels Lorca. Amb el 263 Ismael Hamjane, 264 Abdullah Hamjane, 265 Sofía Virginia i amb el 266 Loli Sanchís. Com també amb el 267 Dori Caballero, 268 Pola Cubé i amb el 269 Vanessa López.

I anem a parlar de més temes musicals, a veure més peticions dels nostres oients. Ara ens arriba l'Ani Red amb el seu El Pecado, tema que aprofitarem també per donar numeret. Atenció amb el 270. Eva de la Peña, 271, Zoe Gómez, 272, Fernando Gómez, amb el 273, Encana Arxilaga, 274, Juan Pablo Rodríguez, 275, Julián Macià, i amb el 276, Joana Paredes.

Seguim, doncs, amb més temes musicals. Ens arriba Digital 21. Donem numeret amb el 277 a Natàlia Alba, 278 a Frica Sant Martín, 279 a Gemma Arson, 280 a Clàudia García, 281 a Yolanda García i amb el 282 Conchi Villegas.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de

0: frequència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada. Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: I ara sí, quan ja passen 8 minuts de 12:15 del migdia, és el moment d'endinsar-nos a la secció mensual que, com sempre, ens arriba de la mà de Josep Maria Llaurador, al qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Què tal estem? Molt bon dia.
5: Bon dia, com estem?
1: Doncs molt bé, hi ha molts temes a tractar, no?
5: Sí, sí, sí, hi ha molt de moguda ja, i té l'estiu, s'escalfa tot a més, o sigui que, bueno. A veure, hi ha coses que ens afectarien global, com tot el tema de la guerra, però que tampoc no se sap mai com acabarà, perquè la veritat és que són...
1: Bueno, sembla que amb això del G7 diuen que estan acostant posicions, i que Trump està fent les paus amb tothom, sembla. Diuen que volen fer un alto foc al Líban i no sé què.
5: Sí, no ho sé, perquè, a veure, tant el Trump com el Netanyahu, com sí, el Putin, com els mateixos iranians...
1: Van per impulsos, no?
5: Sí, no són massa de fiar, perquè tant aviat diuen A com diuen B, com la contrària. Els interessos no sabem nosaltres. O sigui, nosaltres som els que ho patim d'alguna forma, directament o indirectament. No ho sabem, ni quins són els interessos que es mouen, però són segur interessos de caire econòmic i de poder a nivell global de tot el món, diguem-ho així. I per tant, doncs clar, estem tothom com a despistat, o sigui, a mercè del que vulguin fer, del que facin, i estem així. Per tant, aquí poca cosa podem fer, és que realment no... A veure, està tot el món posat en aquesta història. I ells, a més, doncs, no obren mai les cartes, per tant, no sabem exactament què és el que busquen. Sí que hi ha el poder pel mig, hi ha el tema polèmic pel mig, però bé, fa tants anys que s'arrossega tot això que jo som molt pessimista, la veritat, perquè és que s'arreglarà una cosa i saltarà per un altre cantó. És una zona molt polèmica, aquesta de l'Orient Mitjà. No es va fer en el seu moment una cosa clara, i doncs això està in eternum. O sigui, jo he estat sovint per allà i sóc que hi vaig estar, perquè ara ja no hi podria ser, i no hi podria viatjar, perquè realment ho han destruït tot,
1: Déu-n'hi-do.
5: I clar, és això. I realment, doncs, per exemple, les notícies, de casa ningú parla res, ningú diu res, estan igual o pitjor que abans, perquè amb la calor que deu fer, imagina't. Aleshores dius, clar, les notícies que ens diuen són les que volen, i doncs algunes perden tot el protagonisme, i els que ho pateixen, doncs, pobres d'ells, doncs aguanten el que poden, ni com poden. Si són gent de por fiar, la veritat, és que no podem dir altra cosa. I, bueno, de més a prop, home, aquí hi ha també coses, el que passa que, diríem, també estem el mateix, no? O sigui, la gent arriba a un punt en què està bastant avorrida d'estar a mercè de gent que ho controla tot, que no... I això té que veure amb la IA, també, que ara està de moda, tot el tema de la IA. O sigui, i no sabem qui governa tots els algoritmes que ens fan respondre, que ens enganxen al mòbil, que... Clar, darrere hi ha uns interessos que nosaltres es coneixem. Això està enredicat per la canalla i per la gent jove, que s'enganxa a la mòbil. Però, clar, evidentment, és posar-se en mans que no sabem qui, i no sabem quins interessos tenen al darrere. Això, després, la gent també es cansa de tota aquesta mocura que hi ha a nivell global, a nivell estatal, diguem, de tanta corrupció i tanta conya i tantes crítiques, tants insults. Realment, arriba un punt que dius, el menys important és com estem nosaltres i les nostres necessitats. Ells dediquen una altra cosa. Són una altra cosa. Clar, i això preocupa. Això preocupa. Perquè a la llarga qui sortia guanyant d'això d'entrada són els populismes i l'extrema dreta. I és així. Quan això, diríem, la gent s'encansi molt, farà un tomb, votar l'extrema dreta, i llavors ens trobem tots al plat. Perquè ho he dit moltes vegades. Aquests no arreglen mai res. I ara aquesta setmana passada ja està a Itàlia, i a Itàlia, que governa l'extrema dreta, la Meloni, tenen problemes. Qui? Doncs tota la gent que treballa. O sigui, els grans potentats no tenen problemes, però la gent, i hi ha vagues dels funcionaris de cultura, i aquí passa el mateix. Governen socialistes, però tenim uns problemes gravíssims amb uns col·lectius que són bàsics, com són els metges, com són els mestres, etcètera, i clar, això ho patim directament, sobretot els que tenim canalla. Clar, és terrible. Tens. Bueno, així està la cosa. O sigui, diríem, estem amb moltes mogulles, ara l'estiu suposo que calmarà tot una mica, i veurem com comença la nova temporada.
1: Sí, oi?
5: Però realment és així, diríem, no és, no mou l'optimisme, la cosa, no? Sort que, doncs, l'estiu, mira, calma una mica les coses, però realment encara la rentré de setembre, ja veurem què passarà, eh?
1: Sí, i tot i que el Papa també ha vingut aquí a fer-nos una visita a intentar pacificar les coses, també no crec que...
5: No sé, jo no sé, sí.
1: Com opines tot com ha anat i l'organització dels actes i sobretot el que va passar a la Sagrada Família?
5: Sí, jo era fora, per tant ho vaig veure tot a distància. Quan he tornat aquí m'ho he mirat bé. Com l'espectacle de la Sagrada Família, bestial. Bestial, diríem, a nivell d'imatge i tal.
1: Sí, espectacular, això sí.
5: Sí, això ens va passar l'any 92 amb les Olimpiades, les millors de la història, bla, bla, bla, bla, bla. Però darrere s'amaguen altres coses. I això no ho podem obviar. Nosaltres som aquí. O sigui, a part de l'absurda guerra amb el català,
1: sí.
5: que realment és una guerra absurda, perquè el idioma que és el català és aclar pel pròxim, a més. Si vens aquí, pares a català. Però jo crec que quan va a Alemanya i intenta parlar alemany,
1: sí, sí.
5: Doncs aquí el mateix. Ara, doncs això no, això és un problema gravíssim, perquè és que no l'entén la gent, no? I els bisbes nostres, que en teoria ens representen, no fan cap favor, perquè, diguem, es dediquen a intentar fer el joc a tot plegat i espanyolitzar una miqueta tot, i va, amb el rotllo que així ho ens entenem tots, i sembla que és història, no? Aleshores, a part d'això, home, la història amb els cantaires, per exemple, hòstia, és molt vergonya, a veure.
1: Sí.
5: A veure, que ells no sé què haurien fet, tampoc ningú sap què haurien fet, perquè també ho sabem, perquè els cantaires no tots anaven a la mateixa línia. Però aquests cantaires, que jo sàpiga, van actuar i van actuar bé al llarg de la inauguració de la Torre de Jesús, i van cantar i ho van fer bé. Què ho hem fet després? No ho sabem. Ara, el que sí que sabem és el que es va fer. Això de reconar 600 persones, teves pel camí del darrere, home, això és propi de les dictadures, com expliqui una altra història.
1: Sí, sí.
5: A veure, la gent, si es vol manifestar, la gent sap per alguna cosa. Entens? A més, això. I llavors, va, totes les muntatges, a veure, si m'entenem, totes les muntatges que s'estan fent aquí en aquest país, tots passen per un sedàs important, que és intentar llimar qualsevol diferència, o sigui, qualsevol possible ocasió que la gent manifesti allò que ja saben que sap, que saben que la gent té, perquè, a veure, quan la gent es vol moure i vol cantar segredors, és per alguna cosa, però un greuge, i, per tant, reprimir-ho, el que fa és, a la llarga, doncs, confirmar-nos que la cosa va per aquí. I això no és fruit d'un govern fort o d'un estat fort, sinó d'un estat poruc. Tenen por. No sé què, perquè ja en dia estudi. Nosaltres anem basant-nos pel carrer, com alguns sí. Nosaltres no tenim armes per anar pel carrer. Però tenen por de que es manifestin les diferències. I, evidentment, quan parlem i això el generalitzem a qualsevol cosa d'àmbit mundial,
1: sí.
5: És descarat. Si, per exemple, mundial...
1: Suposo que tenen por de quedar-se en evidència, no?
5: Home, clar, però a veure... Nosaltres ja ho sabem, la gent parla, la gent que es dedica a representar Espanya a les Olimpíades, siguin d'hivern o d'estiu, tenen uns contractes bestials amb els quals està prohibit totalment ensenyar la senyera. Ah, perquè si ho fan, perden les ajudes que els hi donen l'estat. És així de senzill. Fa molts anys, el Cribillet, mostrava el senyor tranquil·lament quan guanyava. De cop es va parar això, per què? Perquè la gravació no pot ser dur. El mateix passa amb tots els, amb els esportistes olímpics. Aquests es guanyen el dia de base de beques. I de base de beques que donen l'Estat, que paguem nosaltres, per cert, perquè representin Espanya i tal, i tinguin un bon, facin un bon paper. Però clar, aquesta mena de por a que la gent pugui manifestar una cosa diferent al que en teoria haurien de fer, mata, això mata. Uh-huh. I llavors, clar, això és aquesta insatisfacció que difícilment canviarà. O sigui, tu no pots ofegar per sempre una cultura com la nostra que està per la vida. Per tant, o ens entenem o marxem. O sigui, és així. O ens entenem o marxem. Però el que vam entendre és, clar, un ha de sentir-se respectat.
1: Clar.
5: La llengua, la cultura, etcètera. I quan no s'hi sent, doncs la gent fa coses com el que va fer les campanyes. Mm. Dir-ho demanat. Entens?
1: Sí, sí.
5: Clar, ara la imatge a nivell extern segur que no ha passat. O sigui, les grans cadenes periodístiques això no ho faran, no faran esment. I per tant el món no ho sabrà, ho sabem nosaltres, i ja està. I com que ja ho sabem, com que ja ho entenem, que això acostuma a passar tan sovint, l'any 92 va passar el mateix, amb les detencions i les tortures de molta gent, uh-huh. abans de les Olimpiades, i després van ser un èxit, sí. Però el preu que van pagar algunes persones va ser molt alt. Uh-huh. I això és el que passa. Aleshores, clar, qualsevol intent de voler tapar la boca a la gent, doncs acaba sortint per la culata a la llarga, entens? I, bueno, dies o mig... Clar, des de fora, el que passa, clar, els parts d'arreu, no cal que és veritat, va ser bé. Preciós, o sigui, jo vaig veure després, jo no vaig veure. I estava a Itàlia, per tant, diguem, suposava que hi hauria molt, la vegada, per haver seguit bé la tele, allà, o sigui, ja. Uh-huh. No sé, sí que sortien les notícies, etcètera, i doncs, home, suposo que aquí va quedar bé, diguem, cara al món, no? Que és el que sí. els interessa, sobretot. O sigui, hem fet una gran cosa que va quedar bé davant del món. Què ha passat a nivell intern? Ningú obre boca. Tu has sentit el govern fer alguna cosa per desxiular?
1: No, no.
5: Per què? Perquè no ho diuen. Perquè els Mossos i la policia va actuar discretament, sí, perquè no es va veure. Uh-huh. Recordeu que, a més i més, va passar una cosa, que això ho vaig llegir després,
1: sí,
5: i és que allò que en directe semblava que era en directe, no era en directe.
1: Ah?
5: Sí, sí.
1: Havia una mica de diferit, per si acas.
5: Exacte, hi ha un decalatge, perquè la gent
1: no tenia
5: por que no passessin coses.
1: Sí, sí.
5: Per tant, tu veus com si fos en directe, però en realitat feia uns minuts que havia passat.
1: Sí, sí.
5: I això passa moltes vegades. Per què? Perquè es volen curar en salut.
1: Clar.
5: Volen donar les notícies que volen que sapiguem. No les sorpreses. I tal de cosa sorprenent es pugui dir... Clar, tot això són jugades que tots... A veure, anem sabent què passen, però bueno, doncs... Tu m'ho dius, sí. I això té que veure amb tot el que dèiem al començament, eh? Això de qui té poder, té unes armes, i el que volen és que hi hagi poques diferències, que la gent no pugui opinar diferent, pacificar la cosa, ara l'estiu serà perfecte, se pot llevar les aigües fins al mes d'octubre, suposo, setembre-octubre. Bueno, aprofitem el seu tot, que vols que et digui.
1: Ah.
5: Mm-hmm. Perquè és això, i a més una mica aquesta sensació, no?, de que... I a mi m'estranya molt per joves, per els joves, ja, n'hi ha que ho veuen, però molts no ho veuen. Molts se conjunten amb aquesta situació i veus que es troben en un món que de cop està ocupat per una sèrie de gent molt potent, amb tots els mitjans a la mà, i que estan fent el que ells vulguin. O sigui, sent com robots, si no es pot dir res. I jo, sí, sempre dic, la capacitat crítica de la gent, hòstia, és una cosa que no es pot, que no és negociable. Perquè en el moment que parlem qualsevol capacitat crítica, estem en mans dels altres.
1: Sí, sí.
5: I aquesta és una mica la gran preocupació, no? Perquè ja veus que estan prohibint ara l'accés als menors de 16 anys, a les xarxes, bueno, arribem tard, però bueno, si es fa, ara, ja et puc dir que segur que hi haurà maneres indirectes de captar-los. Perquè,
1: sí, tot allà he fet la trampa, eh? Hi haurà...
5: La gent de futur, a veure, ells s'hi juguen al futur,
1: sí,
5: que
1: seran
5: companyies. Que encara no en tenen mai prou, jo no ho sé pas, no en tenen mai prou, tu. Però bueno, escolta, és com la corrupció, no tenen prou, que no que no tenen sous macos, doncs per què han de jugar amb corruptes i coses? És una mica entristidor, no, tot plegat, perquè realment dius, home, la gent quan treballa és honesta i fa que pot i ja està. I està lligat ja per tot ara, escolta. Però bueno, això és una mica que ens espera aquest estiu. Bueno. I això ja passava cada estiu, que les coses baixaran una miqueta, però al setembre tornem a caure tot. Tornem a sortir amb els metges, tornem a sortir, perquè clar, durant l'estiu que no s'ha de pagar res.
1: És veritat.
5: I la gent sempre a la platja i ja està.
1: I llavors ja la gent desconnecta i les problemàtiques segueixen, la dels mestres, la dels metges...
5: Clar, tot plegat, no, que... Per tant, tot vindrà al setembre.
1: Bueno, i no només a la platja, amb el Mundial de Futbol...
5: Sí, molta gent estarà veient...
1: Les... Com el Tour de França, o la gent està distreta amb els esports, també.
5: Mal Tour també passa per aquí, Conill,
1: sí.
5: No?
1: Sí. Imagina't. Sí, si bueno, el, dia, el dia 11 o el dia 12, ara no tinc... Okay, mira com ho he dit a les notícies, eh?
5: Ah, sí, m'ha passat per ara. A veure, sí, són dos o dos, bueno, estarem pendents. Home, ja està bé. Ara és això, tenim a veure com ho vesteixen, això. El problema no és que passin, que ja està bé que vingui, que hi hagi mundial. El problema és que dius, bueno, vestim-ho bé, no cal que sigui fals tot plegat. Però, bueno, és això, eh? El futbol, concretament, és una droga total. O sigui, en aquest moment sembla que no hi hagi res més al món, i bueno, doncs, escolta, això ha servit perquè la gent, doncs, ha de fer guerres, i dir que si no jugava futbol, doncs estaria bé. Però clar, una cosa té res a la mata. Això és el que passa. Ara està ocupada amb els teus aquests anys, sí. A veure com acaba tot plegat.
1: Aviam. Molt bé. Doncs, no sé si vols afegir alguna cosa més o ja ho deixem ja avui per acabar ja. Déu-n'hi-do, el que hem tractat.
5: Molt bon estiu a tots.
1: Igualment, que vagi tot molt bé, molt bones vacances, i si de bo, doncs ja ens tornem a escoltar ja a la temporada vinent, ja de camí dels 20 anys a Ràdio Cunit, eh? A veure si aquesta temporada que ve la fem grossa i fem una gran festa, també.
5: Home, són 20 anys, està molt bé.
1: Clar que sí. Vinga. Doncs moltíssimes gràcies i una forta abraçada. Adéu-siau, bon dia.
5: Adéu.

0: Continguts en xarxa.
1: Patrimoni, amb Elena Puigdueta.
2: La farinera és l'altre jo del Sindicat Agrícola de Cervera, l'edifici modernista més important de la capital de la Segarra. Forma part del paisatge i la història de la ciutat. El sindicat va marcar durant molts anys l'economia agrària de la comarca i de Catalunya. Estrenat el 1922, l'autor és César Martinell, l'anomenat arquitecte de les catedrals del vi. Molt vinculat a la Mancomunitat de Catalunya, es va especialitzar en arquitectura agrària. Segurament per això, quan se li encarrega l'obra, una de les frases que va dir i que els cerverins recorden com a més cèlebres és aquesta. A Cervera hi ha tres torres, la de la religió, o sigui, el campanar de Santa Maria, la torre del coneixement, referint-se a la Universitat de Cervera, i la tercera, va dir, la que construiré jo, la torre del treball, la torre de la farinera, la fàbrica de la farina, acabada en far. L'únic edifici que ha perdurat fins als nostres dies i emblema d'un complex agrícola molt més ampli que contemplava altres elements com una panificadora, una caixa rural, un molí d'oli, diferents magatzems, tolbes, una infraestructura importantíssima que vestia Cervera i la seva comarca, com a graner de Catalunya i, per extensió, a tot el país. Carme Vergés és la directora del Museu Comarcal de Cervera.
3: És un edifici que quan un diu que és una farinera, per tant una fàbrica, et sorprèn per la seva gran monumentalitat. És un edifici immens, això no només és una raó arquitectònica, sinó que és una raó de funció, perquè realment era una farinera que aplegava els 121 pobles de la comarca, per tant d'una potència econòmica impressionant.
2: Edifici auster, senzill i molt funcional, tot i que de la part de fora destaca la utilització dels arcs parabòlics i sobretot de la totxana vermella que trenca la seriositat dels seus murs i la dota de certa policromia. En forma de U, una de les ales aplega les sales d'emmagatzematge i l'altra, la seva paral·lela, tota la maquinària vertical pròpia d'una factoria que produeix farina. Un encàrrec aquest va ser directe de la Junta del Sindicat Agrícola de Cervera i Sa Comarca, un sindicat que aplega, com dèiem, 121 pobles que s'uneixen per tancar tot el cicle productiu, des del gra fins a la seva conversió en pa, i que promou un influent i potentat grup de terratinents i pagesos liderats per Ramon Vidal Trull, fill de Montpalau.
3: I al darrere hi ha tot un concepte d'economia agrària d'aquell país, d'unificar preu del blat, per tant d'ajuntar-se per fer força. Però sí, estem parlant de gent no només terratinents molt potents a nivell econòmic, sinó sobretot molt potents a nivell social i a nivell polític. Per tant, són pagesos que estan de tu a tu construint la política agrària d'aquest moment, d'aquest principi del segle XX català.
2: Declarat bé cultural d'interès nacional, avui és un edifici tancat que conserva intacta tota la seva maquinària i a l'espera, això sí, que se li trobi un pla d'usos que l'obri definitivament al públic.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts. Una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la PSAT a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga en l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructures, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
4: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: ¡Está escuchando Radio Cunit! ¡El 107.0!
2: ¡Dexter Ferruy, te tengo!
7: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: ¡Bienvenido!
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
10: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
11: Joyería Castillo.
12: Reparaciones a destacar en joyería.
13: Dragons and lions scorched the earth for thousands of years. Now a hero has awoken, and victory will

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona, número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià, número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228.

0: Peluquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
1: Radio Cunit, al 107.0.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona.
0: Ràdio Cunit. Serveis informatius. Molt bon dia, benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia i del ventilador, a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit i també del servei de comunicació de l'Ajuntament de Cunit, el qual avui dijous, dia 18 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. I comencem amb aquesta edició, amb moltes notícies, com per exemple la primera, i és doncs que amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre el carrer de les Sorres i el carrer de l'Estació, doncs fins al dia de demà, fins demà divendres, restarà tancat el trànsit rodat. Al cap de setmana, del 19 al 21 de juny, es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats, amb el qual a la zona afectada, es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja, al passeig marítim amb carrer Estació, per tal de donar d'alta les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també hi ha a l'Ajuntament de Cunit, a la mateixa web, podreu trobar tots els recorreguts de les activitats de la Festa Major. Perquè no us perdeu cap detall, hem recopilat tots els recorreguts de les activitats programades. També els podreu consultar a la web municipal, www.cunit.cat, dins de l'apartat Agenda, a la fitxa de cada activitat. Però encara tenim més notícies. Ràdio Cunit incorporarà intel·ligència artificial per millorar l'accessibilitat i la difusió dels seus continguts. L'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Instincts, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de recerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació, convertint els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per a les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules clau i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacables serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana.
4: La integració d'Enacast Instincts al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar el posicionament dels continguts als cercadors, augmentant la visibilitat i facilitant la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. Més notícies. Les dones dels projectes d'inclusió social de Cunit clouen el curs amb una visita a entitats referents de Barcelona. Un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsats pel Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'Associació Azahara, va realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants, dones de diversos orígens que han treballat durant el curs d'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència a la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixement de l'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa. Amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat i la participació ciutadana, el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, motocicletes i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris dels vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o en baixa visibilitat i senyalitzar adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyament circulant per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes o autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit, disposant d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb una certificació de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el Complex Esportiu Municipal Els Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol Els Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat com un punt de trobada obert a tota la ciutadania i ideal, doncs, per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per a l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM Els Joncs. A A 10:15 del matí, esmorzar saludable. Una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. I a les 11 del matí, classe de zumba i animació. Una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. A les 12 del migdia, festa de l'escuma. La gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancar l'esdeveniment amb un somriure i celebrar l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per a la comoditat de grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM El Jongs es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. D'altra banda, Cunit ja ho té tot a punt per a la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial, el pregó de festa major, tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal, acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal. I mentre que els joves més podran gaudir de la nit amb la Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. També recordem que, parlant de música, ja tenim la cançó oficial, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, el qual escoltarem també al llarg de la nostra programació aquí a Ràdio Cunit. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamadou Cha, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mike D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementarà amb propostes tan divertides i diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, il Crecheto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la festa dels colors a Hollyfest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilirí, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles associades i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny, des d'aquest dilluns, vaja, es pots recollir el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia, màxim 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I la matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs escolar 2026-2027 s'ha de formalitzar entre els dies 16 i 25 de juny, en dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç www.cunit.cat/informació i serveis. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN 0048. Fent clic en l'enllaç podreu presentar la matrícula del vostre fill o filla a les llars d'infants municipals pel curs escolar 2026-2027. Aquest enllaç el trobareu a la web de l'Ajuntament. La tramitació electrònica a través d'internet s'ha de fer amb un certificat certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per a més informació o qual sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar també el vídeo que trobareu a la web de l'Ajuntament. www.cunit.cat. I s'obren també les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través dels formularis que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I participa en la valoració dels pressupostos participatius fins al 24 de juny, on la ciutadania i les entitats que heu de participar en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la durant la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu, doncs, a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent, el que preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció està obert a partir de demà i fins al 29 de juny. Horari general, de dilluns a divendres, de 9 de matí a 2:15 del migdia. I horari especial, dilluns 22 de juny, de 9 de matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5:15 del vespre. Tenim una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius de grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible aportar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat del GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem! Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. O bé, doncs, trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur al CFA Dolors Paül. I també vine a la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i el Dia Internacional del Ioga, el diumenge 21 de juny a la platja de turisme, de 6 a 8 del matí. La sessió inclourà pranayama inicial, treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació i final en salasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut, doncs, a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar la programació d'activitats de l'estiu jove 2026, una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir, doncs, d'ara, i al qual podeu obtenir més informació a l'Espai Jove, al carrer dels Horts, número 5, trucant al 628-299-986, 628-299-986. I a més, el proper 20 de juny, el Passeig Marítim de Cunit, davant de l'oficina de turisme, acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull, una vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic, la programació al qual inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir del show Drags de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Monlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà la DJ Lisa Kerr amb una sessió musical per continuar celebrant, doncs, la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+ de la ciutat, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ+.
0: musicofòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el Punt Sai Municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I també recordem que l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory, Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formativa Innovació i Competitivitat, doncs a com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicables a la gestió, l'organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa s'enmarca en la col·laboració entre l'eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I el dilluns, dia 6 de juliol, a 7:45 de vespre, se celebrarà la 6a Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la biblioteca des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social, l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Diari de Tarragona, el qual ens fa referència a un carril sense soldar ni revisar, el que paralitza els trens entre Vilanova i Geltrú i Sitges. Després d'una nit de manteniment d'infraestructura, es va recuperar el servei amb un fragment de carril trencat. El servei ferroviari en el tram entre Vilanova i la Geltrú i Sitges operarà en via única aquest dissabte passat després de detectar-se una incidència en la infraestructura que va causar greus afectacions durant la tarda tant en la R2 sud de Rodalies com en els regionals de Tarragona. La incidència no hauria tingut més recorregut, tenint en compte que aquesta fou un dissabte complicat amb diverses afectacions en diferents línies. Tot i això, algunes fotografies preses pels maquinistes afectats i els que han tingut accés al diari mostren com aquests convois circularan durant diverses hores per un punt amb el carril trencat. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, per la nit l'administrador d'infraestructures Adif havia realitzat obres de manteniment en l'entorn del front marítim de Vilanova. Entre les actuacions dutes a terme, doncs, figurava la substitució d'un tram de carril. Després d'aquest procés, els operaris encarregats de l'obra oblidaren soldar-lo i tampoc col·locar les brides utilitzades a modus de grapa que quedaren sobre el balastre de la via. Al matí, el servei arrencà amb una limitació temporal de velocitat de 60 km en aquest punt. Tot i això, el carril en qüestió no estava alineat i a mesura que avançava el dia, la separació fou augmentant fins que un dels maquinistes es va percatar de la situació. A la 1:12 de la tarda, Rodalies de Catalunya informà que els trens circulaven en via única per aquest tram mentre els operaris de DIF treballaven en la reparació d'una incidència que havia pogut comportar greus conseqüències si ningú s'hagués donat compte de la situació. Aquests mateixos maquinistes recorden que el descarrilament d'Adamuth també s'hauria produït per una fissura en el carril. En aquests casos, els convois circulaven en una velocitat inferior a l'habitual degut a aquesta limitació temporal de velocitat.
4: Adif defensa que la col·locació de limitacions temporals de velocitat és una pràctica habitual després de fer obres, per la tal d'observar com es comporta la infraestructura i que no hi hagi problema de seguretat ni de riscos. En aquest cas, es justifica que gràcies a aquesta mesura, el maquinista va poder detectar aquesta afectació puntual que obligà a interrompre la circulació de forma immediata fins que es va poder reparar la infraestructura. A les 4 i 55 minuts de la tarda podia restablir-se la circulació per ambdues vies. I marxem amb el club d'esports Millo Cunit. Rum a Sarajevo. El club taekwondo Millo Cunit està present en l'European Club Taekwondo Championship 2026, una de les competicions internacionals més importants del calendari europeu, que se celebrarà del 18 al 20 de juny a Sarajevo, a Bòsnia-Herzegovina. Els nostres esportistes doncs, tornaran a representar amb orgull els diversos valors del nostre club, afrontant aquest gran repte amb il·lusió, treball i moltes ganes de demostrar tot l'esforç realitzat durant la temporada. En categoria cadet serà present Carla Heredia, Eric Dobles, Adrià Escudé, Aitor Jardí, Julia Lozano i Gio Llorca. En categoria júnior, Gisela Gutiérrez, Neda Gadefi, Leira López, en sènior Sergio Lozco, Eva Blesa, Isaac Vives, Julia Fernández i Judit Córdoba. Moltíssima sort, doncs, a tots els nostres competidors, el que sabem que el sacrifici que hi ha darrere d'aquesta cada entrenament està convençut que ho donaran tot sobre el tatami. Doncs animem el club taekwondo Millo Cunit a disfrutar, competir i deixar el nom del nostre poble al més alt. Però encara tenim més notícies. Tenim espai adreçat a joves a partir de primer d'ESO per aprendre a cuinar diferents receptes d'una manera lúdica i en companyia d'altres joves. Recorda, avui a 6:15 de la tarda a l'Espai Jove, activitat gratuïta amb places limitades. Per més informació i reserva de places pots trucar al 628-299-986, 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I si t'agrada jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. A més, recordem que hi ha canvi en els horaris de ioga per realitzar ioga a la platja. Nou horari. Les sessions de ioga a la platja que canvien d'horari doncs seran davant de l'oficina de turisme tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir del capvespre, al mar i una estona de connexió i benestar. I si pensem al Consell Comarcal del Baix Penedès, ens recorda que aquesta setmana el programa Baix Penedès al dia de Ràdio Cunit també ha conversat amb el president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, per fer balanç de l'actualitat i dels principals projectes que marcaran el futur de la comarca. Durant l'entrevista hem abordat qüestions tan rellevants com la futura comissaria dels Mossos d'Esquadra, la nova seu del Consell Comarcal, els avenços del Pla Territorial del Penedès, la situació del contracte de residus, les inversions de sanitat amb l'ampliació de l'Hospital del Vendrell i els nous caps de Calafell i l'Arbós. També han parlat de mobilitat i de la reivindicació del bus exprés, dels projectes vinculats a la comunitat de regants, de les estratègies de promoció turística i dels grans reptes que afrontarà el Baix Penedès durant els pròxims anys. Si us vau perdre el programa, podeu recuperar-lo en el nostre apartat de Ràdio La Carta, al nostre podcast, a les 3w.radiocunit.cat i també, doncs, el qual és un programa que realitza també el Consell Comarcal del Baix Penedès amb col·laboració i connexió amb la resta d'emissores de la nostra comarca. I no tenim temps per més. Ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
5: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: La previsió meteorològica facilitada per el nostre company Josep Miró serà d'un temps de ple d'estiu amb sol i cel clar matí, algun núvol de tarda i ambient calorós. Avui dijous, 18 de juny, temps molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, algun núvol poc destacable a la tarda. La temperatura baixarà en les dècimes tant de dit com de dia, situant-se entre els 19 i 20 graus de mínima i prop dels 29 de màxima i humitat moderada.
0: Vent feble i variable del matí al xaloc i amb cops moderats a la tarda, amb mar arrissada al matí i marejol destacable de tarda. Resumint, durant el matí sol, temperatura màxima, durant la tarda sol i algun núvol, temperatura màxima 29 graus, mínima 20, amb una humitat màxima del 75% i una mínima del 60%, amb un vent que bufarà de velocitat màxima a 30 km/h en direcció sud-est. A la mar, matí arrissada i a la tarda marejol. Divendres 19 de juny, temps més variable, dominat pel sol amb intervals de núvols tant de baixos com alts fins a mitja tarda i cel més clar al vespre i nit. La temperatura pujarà una mica, movent-se de 20 a 21 graus de mínima i de 29 a 30 de màxima i humitat moderada. Vent feble de gal al matí i moderat de xaloc a la tarda. Amb mar més moguda, marejol al matí i maró de tarda. Pels propers dies, el cap de setmana començarà amb bon temps, amb domini del sol, amb bandes de núvols alts i alguns núvols baixos al matí, amb cel més clar a la tarda i algun núvol prim al final del dia. La temperatura serà més alta, estant de 21 a 22 graus de mínima i prop del 31 de màxima i ambient més afogós. Vent feble de gregal al matí, moderat o fort de llevant a la tarda. Mar alterada amb maró durant tot el dia. I acabarem diumenge en temps de ple estiu amb sol i cel clau, amb algun núvol alt al matí, amb algun núvol baix a partir de mitja tarda. La temperatura es mantindrà alta, entre 21 i 22 graus de mínima i de 31 a 32 de màxima i humitat força alta i ambient afogós. Vent feble i variable al matí, de xaloc a la tarda, amb mar moguda, amb maró baixa, amb marejol a la tarda. I fins aquí

Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, tota la seva àrea metropolitana i el barcelonès. També saludem a la gent del Bages, Jordi Àngel González i la gent del Bages.

Tarraco. Molt bé, senyores i senyors, això és Jordi Casas Gau, sóc en Jordi Casas i... Com no, si es diu Jordi Casas Gau, no? I anem a començar amb una cançó que té algun que altre dia, no és allò... Una d'aquestes promos que escoltarem, una d'aquestes novetats, però sí que és un tema força nou que signen els grans Groove Armada. Molta atenció, això és molt finet i es diu Do It Right.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuqui. Jordi Casas House.

de Pedro Dia per una cançó que es diu Afrodance i que dona pas a Christian Marky, Summer is Magic, amb la veu de Solea.

0: des de cabina, Jordi Casas, el DJ que va entrar d'Ocupa i ara és el DJ resident.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

senyor Jordi Casas, House i Hit Parades. Aviam si en algun moment entreu-vos, encara que sigui amb una veu amb off, així, o fent un jingle. Jordi Casas, House.

Freddy, noi? Molt bé, això és Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, les illes. També ens podeu escoltar a través del podcast d'Apple Podcast, iVox o bé Spotify, tot i que és una mica més gandul. Atenció, després de Detroit, Show You Sexy, aquesta bonica cançó.

0: caso tú, Casas. Ponme otra que me voy.
1: Ponme otra.

altrament conegut, productor amb un tema que ens van passar no fa pas massa i que ja havia sonat aquí al Jordi Casas House. Una cançó que es diu Girl i que dona pas a Fullness, Group Seduction i Tanzania.

grans DJs que malauradament no estan ja entre nosaltres. Un és el DJ Morris, el Rafael Sallent, que era el DJ de Backfire, que la posava sempre, i l'altre, el rei del tribal, l'amic de Ragoniell, Jesse Garcia, que també ens va deixar ja fa temps i que estava entre Bangkok, Amsterdam i Phuket. Per vosaltres, grans DJs, bons amics i grans nois, aquesta cançó acaba de sonar. I ara atenció a San Francisco. Hola, què tal? Soy San Francisco. Això es diu Gotta Have It i és un dels temes que ens ha passat l'amic Hu des del seu segell Hu Plays San Francisco.

Ei, Jordi Casas! Quin putrum, nano! Amb aquesta energia podríem carregar mitja Catalunya.

Malta, es diu Ho, i des del seu segell, Un Bon Dia, és un dels millors productors i DJs del món de l'actualitat, em va fer arribar la seva música, no sé com, però ens devia escoltar online i ho té.

0: cases, que estic aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.
1: Listen to me. I want to know what turns you on.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Cuplejant. Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: Sona a Paira, l'estrena del 98è aplec de la Sardana de Calella, feta per Xavi Molina. L'escoltem. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Descobrim com és la sardana del 98è aplec Pairal de Catalunya. L'ha escrit Xavi Molina i es va estrenar a quatre cobles diumenge passat al Pati de l'Ós de Calella, en un aplec on hi ha pregonat la periodista i gestora cultural Ruth Martínez. Quines reivindicacions va fer? Aquest és el programa 491 i tenim més titulars. La desena edició del festival Amb so de cobla aposta per la fusió de la cobla La Llobregat amb el cant líric de Guillem Batllori, a més de 5 altres produccions ja estrenades. I l'agrupació Floricel Rosador d'Anglès convoca el segon concurs musical per a Masats i Vilalta, Vila d'Anglès, per a temes que introdueixin la sardana en la composició. La fusió del Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la cobla Reu Jove ja està enregistrada i el nou disc es presenta aquesta setmana. L'escoltem en exclusiva. I la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.

0: i deia a l'hospitalet.
1: Coplejant.cat.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cupla aquesta setmana passa per Calella. I així us ho expliquem.

0: Així sona la nova sardana que Xavi Molina ha estrenat per la Plec Pairal de Catalunya. El compositor blanenc va estrenar diumenge al Pati de l'Os de Calella el 98è aplec de la sardana de Calella, el Pairal de Catalunya, a quatre cobles, els Montgrins, la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat i la Marinada, una sardana que la mateixa entitat d'agrupació sardanista de Calella va titular Sona a Pairal, aprofitant el leitmotiv de l'aplec d'enguany, que és aquest aplec que ressona, sona a Pairal, l'aplec de Calella. Un aplec que també ha comptat amb un pregó d'inici, ja ha estat el quart pregó el divendres, amb la periodista i gestora cultural calellenca Ruth Martínez, que va fer tot un seguit de reivindicacions. La podem escoltar en alguns fragments aquí al Coplejant.
1: És per mi una alegria molt gran trobar-me amb vosaltres i tornar en aquest espai per explicar, de fet, per explicar-vos tot. Adreçar-vos avui aquestes paraules em permet compartir el llegat més gran que m'ha regalat, si més no a mi, la sardana. I és que jo a la sardana li dec tres de les amistats més velles, més duradores en el temps, més sòlides i més vertaderes que tinc. Aquest pregó, per tant, va només una mica de mi, perquè inevitablement us compartiré vivències i sentiments personals. Va de nosaltres, va de l'amistat. És, podríem dir, un cant a la vida, manllevant el títol de la sardana de Josep Coll, que s'expressa, s'articula a través d'una peça preciosa i singular en aquells temps, el primer tram de la vintena, malgrat setmana sí, setmana també em posava davant d'un micro, a vegades davant de molta gent, em calia treballar molt i sobretot millor la meva relació d'autoacceptació de mi mateixa, sobretot de la meva aparença física. I la colla no m'hi va ajudar gaire.
0: Aquestes han estat algunes de les paraules que la periodista calellenca va dirigir al públic sardanista i calellenc divendres passat al pregó de la plec amb les cobles, la principal de Llobregat i la Bisbal Jove. Una plec que ha comptat amb sis de les millors cobles del país i que s'ha articulat des de dimecres amb una conferència inicial amb Anna Costal fins a diumenge a la tarda. L'entitat ja està preparant l'edició 99 amb els ulls posats a l'edició 100 d'aquí dos anys, però mentrestant, anem a veure com sona aquesta sardana de Xavi Molina, que explicava això el dia que la va estrenar a la plec de Calella.
2: Mira, només volia dir que quan he arribat al recinte fa una estona del parc, de sobte m'ha vingut a la memòria quan jo tenia 18 anys i com a tenora de la Copla Vila de Blanes se'ns va oferir l'oportunitat de venir a participar en l'aplec de Calella, i he recordat de sobte lo impressionats que estàvem per aquesta fita musical i el repte que representava venir a fer de representar la tenora aquí en el nostre coble en aquest aplec. I per això també he pensat que pocs anyets després ha sigut un honor que m'hagueu convidat per participar una altra vegada en aquesta plec i en aquesta ocasió amb la meva música. L'única cosa que desitjo és que disfrutin tant els músics com els balladors i que sigui tot un èxit. Gràcies.
0: Anem a escoltar com sona aquesta Sona a Pairal de Xavier Molina a càrrec de les cobles Montgrins, la Llobregat, la Bisbal, la principal de la Bisbal i la Marinada en la gravació de l'estrena.

0: Això era Sona Pairal, la nova sardana de Xavi Molina.
1: Coplejant, menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: I obrim el taló amb una nova edició de l'Amsó de Cople.
1: Obrim el taló.
0: Ja tenim aquí el cartell complet de la desena edició de l'Amsó de Cople. El Festival Amsó de Cople de Palamós celebrarà enguany la desena edició i la programació d'aquest any desplega 7 concerts entre el 4 i el 8 d'agost en espais com el Parc dels Països Catalans, la plaça Josep Sarquella o el Passeig de Mar, amb propostes que repeteixen com la Cople Amsó de Dona i talent local amb el cant líric palamosí Guillem Batllori, que farà un recital acompanyat de la Cople, la principal de Llobregat, l'única producció que estrena al festival. També hi serà Filomena, la Transmediterrània Orquestra i un concert memorial Ricard Vilada s'ha organitzat per l'agrupació sardanista Costa Brava, que completen aquest cartell.

La programació arrencarà dimarts 4 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Sarquell amb el concert de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya dirigida per Francesc Assú. La formació reunirà sobre l'escenari prop de 130 músics i cantaires amb la Polifònica de Porreig. L'espectacle comptarà amb les veus d'Arjau, Bet, Joan Garrido, aquesta Mariona Escoda que estem sentint, o també Samantha incorporarà el mapping i la il·luminació escènica. Amb temes com aquest, Vestida de nit, recordem que la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya conté la cobla, la principal de la Bisbal. Aquesta nova producció estrenada l'any passat a l'Auditori de Girona es titula Mare Mundi i és un tribut al mar, per això aquesta veneda Vestida de nit de Mariona Escoda. Sí.

Déu-n'hi-do amb aquesta avenida. L'endemà dimecres 5 d'agost a les 10 de la nit, l'Arbreda Municipal acollirà el 25è, atenció, número rodó, concert de la Costa Brava Memorial Ricard Viladesau. La Bisbal i la Montgrins, i la Bisbal oferiran un concert dividit en dues parts amb repertori i composicions conjuntes més enllà del gènere tradicional. El repertori encara no s'ha publicat, però de ben segur hi trobarem algunes obligades. Nosaltres hi serem, com sempre. I el dijous 6 d'agost hi haurà dues cites. A les 7 de la tarda, al Parc dels Països Catalans acollirà la Copla amb So de Dona, un concert centrat en obres de compositores com Pepita Llonell, Mercè Torrents, Montserrat Pujolà, Concepció Ramió, Marian Márquez, Anna Serra, Bàrbara Ardanuy, Anna Abad o Aurora Vicentini. No han transcendit encara quines seran les intèrprets. I aquella mateixa nit, a les 10 de la nit, la plaça Josep Sarquell acollirà la proposta del palamosí Guillem Batllori amb la principal del Llobregat en un concert que vincularà la veu lírica amb la sonoritat de la copla. Aquest és Guillem Batllori, de fet, palamosí, amb un dels temes estrella de l'òpera La Nozze de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. És el Non più andrai i, a més, ara mateix s'està representant al Liceu. Per tant, teniu oportunitat d'anar a veure aquesta òpera. És un enregistrament de Batllori el 2025 al Teatre La Faràndula de Sabadell, en la Fundació Òpera Catalunya, amb l'Orquestra Sinfònica del Vallès, i així podem sentir com canta aquest Guillem Batllori, que farà tandem amb la Llobregat aquest estiu a l'Amsó de Copla. I faran tandem per interpretar repertori de Lied català. Batllori va debutar l'any 2023 al Gran Teatre del Liceu amb l'Incoronazione di Popea de Monteverdi i ha tornat per cantar a Anthony en Cleopatra d'Adams i també Lohengrin de Wagner. També ha estat interpretant West Side Story i aquest 2026 la Gioconda de Ponchielli. A finals del 2025 ha debutat en el paper de Figaro, també a La Nozze de Figaro, com dèiem ara, l'estem escoltant en aquesta gravació. Entre els seus compromisos més recents destaquen diferents rèquiems, el de Brahms, per exemple, a Barcelona, així com l'espectacle Un misterio de Sainete o Zarzuela a la Cazuela, produït pel Palau de les Arts de València. El mateix cantant ha publicat a les seves xarxes socials que està molt entusiasmat per fer aquesta col·laboració per primer cop amb Copla i amb la Copla, la principal de Llobregat. Ho veurem aquest estiu a l'Amsó de Copla Palamós. I del cant líric passem a l'espectacle familiar.

I és que divendres 7 d'agost a les 7 de la tarda, també al Parc dels Països Catalans, el festival Amb So de Cobla programarà el concert de Filomena, una proposta familiar que combina animació i música tradicional i que ja es va estrenar l'any passat. El grup presentarà una col·laboració amb el tenora Quirze Egea i els arranjaments d'Arnau Tordera. Són així, Filomena.

0: Això era Filomena.
1: Gràcies, guapos.
0: Si Arnau Tordera fa els arranjaments del grup Filomena, també és el creador d'aquesta proposta que torna al festival amb so de cobla després de ja una colla d'anys havent sigut cap de cartell en, una de les edicions d'aquest festival. La jornada continuarà el 7 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Josep Cerquella amb Obeses i la cobla Berga Jove. La banda usonenca, liderada per Arnau Tordera, presenta el seu nou treball Ai, el cor diàstola, amb què tanca el projecte discogràfic iniciat el 2024, també amb la cobla Berga Jove, i per tant es presenta en aquest amb so de cobla. Escoltem aquest guapo d'Obeses amb la cobla Berga Jove, i si voleu més informació sobre el festival la podeu trobar a amsodecobla.cat.

0: noticias guapísimas.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català. L'agenda.
2: Vinga, fem un recull de l'agenda perquè és que estem al juny i va patada. Comencem el dimarts 16 de juny perquè hi ha concert al Palau de la Música Catalana amb la Cobla Sant Jordi a partir de 7:45 del vespre. I dissabte 20 de juny, a 2:12, acte central del Dia Universal de la Sardana al Parc del Tibidabo a Barcelona amb la Cobla Berga Jove. I també dissabte que ve, 27è, aplec de la Sardana de Camp de Bànol a les 5 i a 9:45 de la nit amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i la Principal d'Olot. I també 19è aplec de la Sardana de Sant Llorenç d'Hortons a les 6 i a 2:11 amb la Flama de Farners i la Cobla Sant Jordi. Dissabte que ve també hi ha el 50è aplec de la Sardana de la Verge de la Riera a les Borges del Camp amb la Cobla Reu Jove a 7:45 i a les 11. I dissabte que ve també a les 7 hi ha concert amb la Ciutat de Terrassa al Palau Bofarull de Reus. Dissabte 20 de juny també a les 7, 40è aplec de nit de Mataró amb la Cobla Lluïsos, la Principal de Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. I passem a diumenge. Perquè el 21

De juny hi ha el 44è aplec de la Sardana del Prat del Llobregat amb les cobles La Principal del Llobregat i la Ciutat de Cornellà, i també el 63è aplec de la Sardana de Sabadell amb la Jovenívola de Sabadell, els Mongrins i la Mediterrània a les 11 i a 4:45 de la tarda. També diumenge que ve a la tarda, 2:05, 80è aplec de la Sardana de Taradell amb les cobles Sant Jordi, Genisenca i Lluís Oscoble. I diumenge que ve també hi ha concert a 9:45 de la nit amb Anna Dibori a Montblanc amb la cobla Maricel. Dilluns 22 de juny a les 7, concert al Palau de la Música Catalana de Mare Mundi, tribut al mar de la Sinfònica de Cobla i Cora de Catalunya, aquest que també en parlàvem ara, parla amb so de cobla. I aquesta setmana destaquem... Doncs el 72è aplec de la Sardana d'Anglès, que arriba diumenge que ve, 21 de juny, a les 11 i a 4:45 de la tarda, amb les cobles Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Mentre l'esperem, escoltem l'aplec d'Anglès de Francesc Marrós, a càrrec de la Principal de la Bisbal, una sardana de 1957 que escoltem avui aquí, al Coplejant.

0: Aquest 12 de juny veu la llum J per Cobla, un projecte musical que fusiona dues de les sonoritats més representatives de la música d'arrel catalana, la rondalla de la Jota i el fandango de les Terres de l'Ebre, amb la Cobla Reu Jove. Que ho fa, el sentiu, amb els músics ebrencs, el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb la Cobla Reu Jove, sota la direcció de Marcel Casellas. El resultat és una proposta artística que fa dialogar els ritmes i melodies tradicionals del sud de Catalunya amb la sonoritat mediterrània i orquestral simfònica de la Cobla, un projecte que ja vam veure en directe a l'Amsó de Cobla de l'any passat. El repertori recupera cançons i melodies populars ebrenques i les presenta amb nous arranjaments, com aquesta cançó Sonetes de mariners. I creix un pont musical entre territoris i tradicions. El projecte vol esdevenir també un homenatge a la memòria de Jesús Ventura, director, intèrpret, compositor de sardanes i arranjador de bona part dels temes inclosos en aquest treball, perquè va ser ell qui va començar aquest projecte que després ha desenvolupat Marcel Casellas a causa de la mort del primer. La setmana que ve, de fet, en parlarem mentre es prepara la Bienal Jesús Ventura. Això serà la setmana que ve. Però ara, segons els seus impulsors, Jota per Cobla és una obra que ressona a tot el país, unint vents i veus del nord i del sud, olors de terra i aires del riu i del mar, diuen. Una proposta que posa en valor la riquesa de la música popular catalana i la capacitat de la tradició per reinventar-se i arribar a nous públics. El disc s'estrena aquest 12 de juny en format CD i vinil i representa una de les apostes més singulars dels darrers anys dins l'àmbit de la música d'arrel catalana. Anem a escoltar un d'aquests temes sencers, és la Jota de la Ronda. Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries Fit, Marcel Casellas i la Cobla Reu Jove, així sonen.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: xiulejant.
1: I parlant d'anglès, anem-hi.
2: T'has llegit les bases?
1: Anem-hi, si és que no ens esteu escoltant des d'anglès, que podria ben ser. I és que la població de la selva impulsa la fusió de la sardana amb motius amb nous estils musicals amb el segon concurs Pere Masats i Vilalta Vila d'Anglès. L'agrupació sardanista cultural Floricel d'Anglès aposta per incorporar la sardana a nous llenguatges musicals i convoca una nova edició del certamen amb premis fins a 800 euros després que fa 2 anys celebrés la primera edició. La Vila d'Anglès acollirà el proper 21 de novembre la segona edició d'aquest concurs musical Pere Masats i Vilalta, una iniciativa impulsada per l'entitat sardanista de la població amb l'objectiu de fomentar la presència de la sardana en àmbits musicals diversos i apropar aquest gènere tradicional a noves generacions. El certamen, que tindrà lloc a la sala 1 d'octubre de la Vorés d'Anglès, neix de la voluntat de l'entitat organitzadora de fomentar, diuen, i incloure la sardana a tants àmbits musicals com sigui possible. Per aquest motiu, el concurs està obert a propostes de qualsevol estil musical, sempre que incorporin una part significativa en forma de sardana. Segons les bases, les composicions poden combinar la sardana amb gèneres tan diversos com el rock, el pop, el jazz, la música electrònica o altres músiques urbanes. L'objectiu és potenciar la creativitat musical i demostrar que la sardana pot conviure amb altres gèneres. Les obres presentades hauran de ser inèdites, amb una durada màxima de 5 minuts, i en cas d'incloure lletra, aquesta haurà d'estar escrita en català. La interpretació es farà en directe durant la jornada del concurs, un aspecte que el jurat tindrà especialment en compte a l'hora de valorar les propostes. El concurs és obert a participants de totes les edats i les inscripcions es podran formalitzar a través del web de Floricel entre l'1 i el 30 de setembre. Pel que fa als guardons, s'atorgarà un primer premi de 800 euros, un segon premi de 400 i un premi popular també dotat amb 400 euros. El jurat, format per professionals dels àmbits musicals i literari, valorarà aspectes com la qualitat musical, la composició, el ritme, la melodia, la interpretació i la posada en escena. Amb aquesta segona edició, el concurs Pere Masats i Vilalta es consolida com una plataforma per reivindicar la vigència de la sardana, diuen. Ara fa 2 anys va guanyar Bram de Vida Madame Mustàgera, l'artista, i nosaltres avui la recuperem per anar fent boca d'aquest nou certamen.

0: Això era Bram de vida, de Madame Moustache.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.
0: I tenim més notícies destacades. Tomàs Molina signa el manifest del Dia Universal de la Sardana 2026. La sardana, la ciència i la convivència es donaran de la mà aquest any en la celebració del Dia Universal de la Sardana. L'entitat Som Sardana ha presentat el manifest de l'edició 2026 que ha estat redactat pel meteoròleg i divulgador científic Tomàs Molina. En un any especialment marcat per l'expectació generada pel gran eclipsi solar visible des de Catalunya aquest estiu, l'organització ha volgut comptar amb una de les veus més destacades de la divulgació científica al país. Molina reflexionarà en el text sobre la sardana com a símbol de comunitat, equilibri i convivència i la defineix com una dansa on música, matemàtica i societat es troben en un mateix cercle. El manifest també recorda la figura del compositor Francesc Marrós coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. També Molina serà l'encarregat de llegir públicament el manifest durant l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que tindrà lloc el proper 20 de juny al Tibidabo, com explicàvem abans a l'agenda. La jornada reunirà dansaires, músics i entitats sardanistes per reivindicar, doncs això, el Dia Universal de la Sardana. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana, que segueix amb que la Fundació Universal de la Sardana aprova unes noves bases per regular les campanyes de mecenatge. Aquesta entitat ha aprovat aquestes bases reguladores per gestionar les donacions destinades a projectes sardanistes. L'objectiu és donar suport a les entitats del país que vulguin impulsar iniciatives de mecenatge i al mateix temps garantir la sostenibilitat econòmica de la mateixa fundació. A partir d'ara, les entitats interessades hauran de presentar prèviament els seus projectes perquè siguin validats. Un cop aprovats, disposaran d'un termini màxim de 6 mesos per captar donacions. La normativa també estableix que els donants podran beneficiar-se d'importants avantatges fiscals tant en la declaració de la renda com en l'import de l'impost de societats, amb deduccions que poden arribar fins al 80% pels primers 250 euros aportats. Pel que fa al finançament de la Fundació, aquesta aplicarà una retenció sobre els imports recaptats per contribuir a les despeses de gestió i manteniment. Els percentatges seran del 20% per als primers 500 euros, del 15% pels entre els 500 i els 1.000 euros i del 10% per als imports que superin aquesta quantitat. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Universal de la Sardana vol oferir un marc transparent, diuen, i estable per fomentar el mecenatge. Consulta les bases a la web de Som Sardana.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició amb una sardana dedicada a l'aplec de la Bisbal, i és que aquesta setmana és l'aplec de la Bisbal. Per això escoltem una sardana preciosa de Conrad Saló, Bambolença la Bisbal, una sardana que s'interpreta de conjunt en aquest aplec, que és aquest diumenge, una sardana de 1965, que avui escoltem aquí al Coplejant, a càrrec de la Copla, la principal de la Bisbal, dirigida per Francesc Cassú, i la podem trobar en el disc Rialles i altres sardanes. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força!

Hola família, hola mitja amics, aquí comença l'Espais Energy, avui en especial de música 90, que estarà remesclada perquè disfrutis, sentis, ballis i com no, amb aquesta sensació de bona música, com aquest Two Brothers on the Floor, Can You Miss Self. Això és Espais Energy.

Avui estem una mica especial a la música dels 90 aquí amb una sessió de dues horetes llargueta on vas escoltar molts èxits dels anys 90 aquí a l'Espai Synergy. Hola, hola, això és la FM.

I am music. I am rhythm. I'm a DJ. I am Alice DJ.

0: estàs escoltant Space Energy. Espero que t'agradi aquesta selecció de la música dels anys 90.
1: En directe en sessió DJ Ivan Uriac.

0: Són les 10, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. N'ha parlat avui a la xarxa Jordi Armadans, que és politòleg i periodista.
1: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, d'augment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes. I és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord és un element que està present.
0: L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís de Teheran que dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe, escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ja ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya, es donen per estabilitzats, però els incendis a Alella i l'Albi, i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa està prevista per demà al matí. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer el dijous a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca i els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I en mobilitat, en aquests moments, un accident a l'AP7 a Barberà deixa vehicles al voral i també una avaria a la C58 a Barcelona que deixa un carril tallat. A banda, també s'estan fent reparacions a la via, a l'AP7, a Mont-roig del Camp, direcció Amposta, i queda també un altre carril tallat en aquest punt. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
4: 107.0
3: FM.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre els carrers de les Sorres i carrer de l'Estació, des del passat dia 17 i fins avui restarà tancat el trànsit rodat. Aquest cap de setmana es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats amb gual a la zona afectada es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja al passeig marítim amb carrer Estació per tal de donar alta a les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també Cunit vol agrair a totes les veïnes i veïns que fan possible el porta a porta i els contenidors intel·ligents tal com estan pensats per utilitzar-los, el que sabem que els canvis costen i que cal adaptar rutines i aprendre maneres noves de fer les coses. Però també sabem que hi ha compromís on els resultats són evidents. Gràcies, doncs, per cuidar el poble i per fer-ho possible dia rere dia. però encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidoria de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura a la qual d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb les associacions de comerciants i empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la CEC, a la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant-ne resums i afegir-hi metadades, facilitant-ne la consulta i la localització tant per als oients com per als motors de cerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació convertits en els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules claus i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora, que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar els posicionaments dels continguts dels cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsat-se des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, van realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants dones de diversos orígens que han treballat durant el curs de l'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes també d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència de la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements d'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat, la participació ciutadana, on el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I ahir va finalitzar aquesta activitat que ha estat impulsada per la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Cunit amb l'objectiu de proporcionar eines pràctiques que permetin augmentar l'autonomia, la confiança i la seguretat dels participants en el manteniment bàsic de la llar. Cloenda del programa Taller de Formació Bàsica en Reparacions de la Llar per Dones al Centre Cívic als Jardins de Cunit. La formació impartida per la gestora de gremis del Baix Penedès ha estat un èxit i les dones participants han destacat que ara són més autònomes quan necessitin doncs fer alguna petita reparació a casa seva i que han perdut la por a agafar un trepant. Doncs, per exemple, durant la formació han treballat coneixements relacionats amb connexions d'aigua, electricitat, gas, papeleria, fusteria i pintura. A la sessió de cloenda hi van participar i assistir el president de la gestora de gremis del Baix Penedès, Antoni Gaia, i la regidora d'Igualtat Dona, Inés García, que van destacar la importància d'impulsar iniciatives formatives orientades a fomentar l'autonomia personal i la inclusió social i la voluntat de dur a terme més activitats com aquesta. Paral·lelament, també ahir es va fer cloenda de la temporada del casal municipal de la gent gran de Cunit, amb una gran assistència i gran èxit, al qual doncs van poder degustar i també disfrutar d'una mostra dels diversos tallers que van realitzar al llarg de tot el curs i que en aquest festival de fi de curs van poder disfrutar. Amb parlaments del nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, i també de la nostra regidora de gent gran, Inés García, com també d'altres regidors, els quals hi van estar presents en aquest acte de cloenda d'aquesta temporada 2025-2026, el qual el fi de festa el va posar el duet Alma. Amb gran èxit de participació i amb un gran berenar, el qual des d'aquí felicitem a tot l'equip del casal municipal de la gent gran de Cunit, i el qual doncs emprenen amb força la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a partir del mes de setembre, al qual heu d'estar atents a les nostres xarxes socials per doncs poder doncs esbrinar ja les inscripcions dels propers tallers que es realitzaran la temporada 2026-2027. I Cunit dona també el tret de sortida a les activitats d'estiu a la platja. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant el mes de juliol i també d'agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la Platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Recordeu, dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja de Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja Cunidor. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre i també de dilluns a dijous. Recordeu, dilluns a la platja Diagonal, el dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja de les Planes i el dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat, i senyalitzar doncs adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyant circulant doncs per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h, ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes i autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb un certificat de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el 20 de juny el Joncs celebra el pas del Tour de França amb una jornada d'esport a l'aire lliure. El complex esportiu municipal El Joncs organitza el proper dissabte dia 20 de juny una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment que se celebrarà al pàrquing de l'escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat amb un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per gaudir de l'esport i el lleure tant amb amics com amb família. Per l'ocasió s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM El Joncs. En quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancant l'esdeveniment amb un somriure i celebrant l'inici del període estival. Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el SEM, el Joncs, es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. El pregoner serà el nostre company Guillem Estadella. La música, sens dubte, doncs serà un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Per cert, ja tenim l'himne oficial, el qual podeu anar escoltant en el marc del magazín El Ventilador d'aquí de Ràdio Cunit, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, amb els mullats i els cremats. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més petits podran gaudir de la nit amb cercabirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mac D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants, on el gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i capgrosses, sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit, i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem doncs a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquestes dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, tenim el recull del teu mocador, doncs, oficial a l'oficina de turisme. De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Pots descarregar el programa de Festa Major a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç que trobareu a www.cunit.cat. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic en l'enllaç que trobareu a la web, també podreu presentar la matrícula al vostre fill o filla a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic o bé doncs, també de les xarxes socials Facebook, Instagram, Biblioteca de Cunit. I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a Valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també si estàs pensant a reprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2:15 del migdia i horari especial dilluns 22 de juny de 9 del matí a 2:15 del migdia i de 3 de la tarda a 5 del vespre. A 2:15 del vespre, perdó. Tenim també una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius a grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica, a nivell inicial, Compètic 2 i Compètic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per a l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Tu veràs al nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01 o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a celebrar i a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix el teu futur al CFA Dolors Paül. I també recordem la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Recorda, diumenge 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 del matí a 8. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar també la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026. Una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, trucant al 628-299-986, 628-299-986. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull amb vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows drag de Frida Latter i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de CUNIT amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de CUNIT i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de CUNIT també a través del servei eFactory, CUNIT i Som CUNIT organitza la jornada d'informativa, doncs, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc del proper 30 de juny a l'Espai Jove de CUNIT, al carrer dels Horts número 5, i s'oferirà una introducció pràctica a les principals

0: Anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció al més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa hi s'emmarca en la col·laboració entre iFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I recordem també que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà el sisè Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta, i de la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010, on des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-los a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I segons el diari, al Baix Penedès encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita. Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats. D'aquestes, gairebé un miler, 944, estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. Doncs el Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per erradicar l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient i l'ús del qual es va prohibir el 2001. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis en un dels elements que marca que hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això Cunit té només 9 teulades de frimociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant s'estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns immobles, immobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin amb presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que es continguin lliures d'aquest material. I recordem que si t'agrada també jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:15 de la tarda a 8:45 del vespre. També recordem la ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a 6:45 del vespre a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia ja es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, ben feble de vegada al matí, moderat de xaloc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejó o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols al

0: del migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble de gregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maror. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogor moderada, ben feble de xaloc i marejola a la mar.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0. Dexter Ferruy, te
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
9: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
10: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
2: Tots els dissabtes, a les 11 del matí.
8: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia.
9: Escucha este viernes las noches de Cunit On Air, con Asier Rodríguez, Iñaki Peña y Carlos con K de Kilo. Un programa de dedicatorias musicales con mucho humor. Te esperamos a partir de las 10 de la noche en Radio Cunit. Envíanos tu petición a través de WhatsApp al 602-646894 o llamando en directo al 977-674918.
10: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shot Viejo Amigo i anaves a la disco amb la teva butaca de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade.
11: El baúl de los recuerdos, el programa magazine de los sábados por la tarde. Música, viajes, efemérides, grafología, entrevistas, debates. Qué poco significan las palabras. Todos los sábados de 18 a 20:30, presentado y dirigido por Estela Oriente y en sonido Alejandro Jornet. Te esperamos en el 107.0 de la FM y en www.radiocunit.cat. El baúl de los recuerdos. Buscando en el baúl de los
2: recuerdos. Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
12: Les vibracions de DJ Jazz.
2: Tots els divendres a les 9 de la nit.
13: Vibracions. Vibracions.
12: Vibracions.
2: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada, Vibracions.
12: Amb DJ

0: amb el programa Royal House Music.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sens.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Doncs sí, senyors, ja tornem a estar aquí un altre dia. Avui divendres, 19 de juny de 2026. Comencem amb el nostre ventilador. Comencem a caminar i a refrescar tot l'ambient de la nostra, del nostre municipi i també de la nostra comarca del Baix Penedès, des de l'emissora oficial, com sempre des d'aquí, tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit, amb el ventilador.
1: El ventilador.
0: A partir d'ara, doncs, tu ets el protagonista. Tens unes vies de comunicació directes, les quals pots utilitzar per si vols fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com no, doncs, també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977 67 49 18 977 67 49 18.
0: I també a la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us en doneu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Des del ventilador, al magazín matinal, al qual disfrutarem fins a dos quarts de dues de migdia i empalmarem amb el format informatiu ja fins gairebé a les 3 de la tarda. Com sempre, des d'aquí, des de l'altre costat del transistor, el que us saluda des de la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia Josep Miró, a la Renfe, a Nadal Arévalo, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri, a la 11 Juan Coma, a la Cançó del Dia, Núria Ruiz i molta més gent que passarem a desgranar i a repassar el nostre sumari de continguts d'avui divendres, per fin weekend, cap de setmana, 19 de juny de 2026, eh? Ai, el megasorteig de la comarca ja toca avui per començar bon peu al cap de setmana. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Benvinguts, benvingudes a la vostra sintonia. I per treure la calor, aquí arriba el ventilador. Sumari. I com sempre començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitja horeta abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim l'estat de la cartera, eh? A veure si ens aportem algun pessic i ingressarem la cartera amb les combinacions guanyadores de la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. Esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. També ens informarem sobre l'estat de les platges de la mà de Josep Miró. Tindrem també la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Com cada divendres, també ens arribarà el nostre mega mix, de la setmana. Els tràilers, les escenes cinematogràfiques de la mà de Jordi Mauri. El Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Optaràs amb molts i molts regals gentilesa dels nostres patrocinadors, com per exemple un sobre sorpresa cortesia de la Casa de l'Oro, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, una classe de cano de guitarra gratuïta d'Alma Music, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou, el llibre Mi muntanya russa de Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la joieria Castillo, les dues consumicions normals o premium de Sam i Scalafell, els talls de cabell per home o rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també els vermuts per dues persones de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència, Per cert, no et perdis la revetlla de Sant Joan a la diligència, eh? Que ho tenim tot preparat, sí senyor! A més, també tenim aquestes cues de rap i l'ampolla de caldo de la Passateria Cunit, el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'anant de ioga Estudio Cunit, el vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions a la braseria hípica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la camiseria Jaguara, també tenim el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres al bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, el lot consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco, amb consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda. I també aquesta invitació amb consumició per dues persones, gentilesa de la discoteca Lou de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero, eh? Ara, a més, també tenim aquesta invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. Ja ho saps, eh? A més, tot això sortirà en el nostre mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. I a més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni la pel·lícula Fantasma, l'espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig d'un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estava gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, eh? Sí senyor, una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred. Dinàmica Club Atletisme. La Vilanova i la Geltrú ens ofereix 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, el qual ens ofereix una invitació per dues persones. Tot això barrejat amb altres sorpreses que ens arribaran procedents de la xarxa de comunicació local de Catalunya i també, doncs, amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual, com sempre, us oferim i us posem, com sempre, sense excuses i sense censures. Aquí posem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. La ràdio del poble i pel poble, feta per tu, al teu gust, com ha de ser, eh? Des d'aquí, per cert, també volem agrair la gran tracte rebut per part del Casal Municipal de la gent gran de Cunit per aquesta fantàstica festa de cloenda que va tenir lloc ahir en el mateix casal municipal de la gent gran, al qual vam poder disfrutar d'una gran mostra de tallers que han anat confeccionant al llarg de tot l'any del mateix casal amb tota la gent gran, a la qual, doncs, amb molta il·lusió, doncs, ens van oferir una mostra de tot el que realitzen durant tot l'any i, a més, també amb aquest fantàstic berenar, gentilesa també de l'Ajuntament de Cunit i, com no, amb aquest fi de festa amb Alma Duet. I avui també marxem al Centre Cívic de Cunit, al qual doncs també realitzen la festa de cloenda al Centre Cívic de Cal Segu, al qual doncs també des d'aquí saludem a tota la gent que també ens estigui sintonitzant des d'allà, com també a tota la gent que ens sintonitza, no només per FM sinó també per internet, des del mateix cas que han dit del nostre poble, i fins a l'altra punta de món, fins a Austràlia. Des d'aquí salutacions a Mai Castilla. Com no, doncs, tot això està a punt i preparat per poder disfrutar d'aquest fantàstic ventilador, el magazín matinal estiuenc, el qual refresca l'ambient de les nostres platges, del nostre poble, de la nostra comarca i d'on faci falta, com sempre, el qual amb ambient i amb olor de cap de setmana oferim doncs també a tots aquests premis gentilesa dels nostres patrocinadors, els quals com sempre des d'aquí saludem, doncs, i agraïm el seu suport com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i doncs, com no, promocionant el producte Quilòmetre Zero, com ha de ser, eh? Doncs ja ho tenim tot a punt i preparat, ja ho saps, ens sintonitzes a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat i també recorda que a la mateixa web també podeu disposar del nostre apartat de ràdio La Carta, el nostre podcast, per si t'has perdut alguna cosa, doncs te la pots descarregar i escoltar en diferit per tots nosaltres, eh? Doncs aquest és el programa que ens depara en el dia d'avui, amb moltes més sorpreses, les quals tenim preparades doncs per afrontar amb bon peu el cap de setmana, amb molta marxa, amb molta trempera, com ha de ser, eh? I com sempre, des d'aquí, des de la vostra sintonia, des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, i ara molt més amb el nostre ventilador, que no para de girar, no para de refrescar i també doncs d'informar, d'entretenir, d'actualitzar i en definitiva de passar doncs una bona estona de ràdio en companyia de la vostra sintonia. Tres horetes de bon rotllo, un format magazine per empalmar amb el format informatiu i amb molta més programació a la qual us oferirem en aquesta programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit. I amb aquesta calor a la que intentarem fer marxar, comença el ventilador. Un cop d'ull als diaris. I comencem doncs a fer aquest cop d'ull a les portades dels diaris, tot desgranant totes les informacions que reflexen els diversos rotatius d'avui divendres 19 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que enceta portada amb el següent titular. El 61% dels pisos buits no paguen l'impost. Crisi habitacional. La llei catalana ofereix moltes exempcions a les que s'acullen per no pagar. En fotografia de portada observem la façana de l'Ajuntament de Tarragona ambientada d'època i en Paraguai. A Tarragona, la plaça de la Font es transforma en un plató per Netflix. S'estan rodant dues superproduccions. A Reus, el diari presenta l'especial Les Arrels de Gaudí. En el recent remodelació, Gaudí centra i davant d'un nombrós públic. El que observem en aquesta petita fotografia a la banda inferior central de portada. A més, i no marxem de Tarragona, el mític Sol Ric desapareix després de 66 anys. I al Vendrell, un nou pulmó verd al centre de la ciutat. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que enceta portada amb el següent titular. Normalització lingüística. Europa avala el 25% de castellà a l'escola. El Tribunal Europeu de Drets Humans desestima la demanda contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on la decisió d'Estrasburg no té efectes pràctics i l'última paraula la tindrà el Tribunal Constitucional. En fotografia de portada tenim el glamour de Versalles per vendre l'acord a Iran. Tot i que avui es signa a Suïssa el memoràndum d'entesa dels Estats Units a Iran, el president dels Estats Units, Donald Trump, l'observem en fotografia amb el seu homòleg francès, Emmanuel Macron, va aprofitar dimecres a la nit la Grand Dieu de Versalles per donar lustre a un acord que inclou el dret de Teheran a tenir míssils balístics. Ahir la Casa Blanca va fer grans esforços retòrics per defensar les concessions. D'altra banda, el jutge Calama imputa les dues filles i la secretària de Zapatero. I tenim atac ucraïnès a la refineria més gran de Moscou. Kiev llança el bombardeig més massiu contra la capital russa. A més, tenim desnonaments en cadena al barri de la Mina. Els Mossos comencen el desallotjament de 58 famílies. I tenim l'article de la periodista Natza Ferrer. Perquè aquest estiu sigui molt calent, no caldran els incendis. Hi ha tants fronts oberts que és difícil no marejar-se. També tenim l'exsecretari de Salut Pública, Joan Guix, el que declara: la prioritat nacional oblida que les desigualtats en salut perjudiquen la del conjunt de tota la societat. I també ens recorda Pavarotti, doncs el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure en llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviureenllibertat.cat i amb aquesta gran fotografia de portada que reflexa gran part de tota ella i amb el següent titular: Cinema per aprendre història. Les pel·lícules de ficció són una eina clau per estudiar i entendre el passat històric, no tan sols pel tema que tracten, sinó per l'any en què estan fetes. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Anna Serrano. Mals temps per al català. Estrasburg avala el 25% de castellà i Niubó fixa un crític de la unitat de la llengua. A més, tenim crònica de Teresa Márquez. Mascotes més a prop dels malalts. I crònica de Clara Torrades. Hi ha eclipsis de sol gaire sovint? Aquesta és la pregunta que es formula. D'altra banda, pel que fa a l'esportiu, a l'apartat d'esports del mateix rotatiu, el Barça venç a la pròrroga a València i ara té el factor pista. Remuntada, 112-113, en el primer partit de la final de l'ACB. Però encara hi ha més articles signats, com per exemple el d'Aina Argueta, el preu de fer periodisme a Gaza. Anna Carreras, Snob i Enza. Martí Gironell, el savi de Fontejau. Toni Brossa, el castellà simpàtic. Maria Palau, el nou Magba. Imma Merino, un pensador en contra del racisme. I Alberto Velasco, Francesc Macià, defensor del patrimoni. A la capçalera tenim entrevista a Gerard Guix, novel·lista i dramaturg, el que declara: no faig novel·la terapèutica. Si volgués teràpia, aniria a un psicòleg. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim a Aina Clotet, que estrena Viva, premiada en el recent Festival de Cannes. Debuta com a directora amb aquesta pel·lícula que ja ha escrit i protagonitzat. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar a l'avantguàrdia, a falta de 5 minuts per les 11 del matí. Amb aquest conflicte a Orient Mitjà. Trump presenta com un triomf un acord que sembla una capitulació. La dreta nord-americana critica el memoràndum signat amb Iran, en el que els Estats Units fan grans concessions sense obtindre victòries estratègiques. En fotografia de portada tenim aquesta complicitat a Versalles, el president francès Emmanuel Macron abraçant a Donald Trump i, doncs, tirant floretes al mandatari dels Estats Units amb un majestuós sopar en el Palau de Versalles. D'altra banda, el jutge investigarà també a les filles i a la secretària de Zapatero. I el nòvio d'Ayuso facturà a Quirón 4,4 milions en 3 anys. A més, Ucraïna colpeja Moscou amb el major atac des de l'inici de la guerra. I pel que fa referència al Foro de Vanguardia, tenim a José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, el que declara: la immigració representa una fortalesa des del punt de vista econòmic. Pel que fa a entrevista, tenim a Luis de la Fuente, seleccionador d'Espanya, el que declara: Lamine està per jugar 40 minuts, o els primers o els segons. I tenim també l'especial estiu, Cultura a cel obert. Inclou les cartelleres de cinema. Deixem la Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens ha de portar amb aquesta gran fotografia, on observem el rei del tercer fòrum del Mediterrani ahir a Barcelona. El rei reivindica el Mediterrani com a espai de diàleg. Felip VI elogia el fòrum de premsa ibèrica, el periodisme pròxim que escolta i projecta les preocupacions ciutadanes. Però encara tenim més titulars. El jutge Calama cita com a imputades les filles i la secretària de Zapatero. L'instructor rebutja ampliar la comissió rogatòria enviada als Estats Units, com va reclamar l'expresident. I pel que fa a legislatura, Sánchez s'obre a convocar eleccions si decauen els pressupostos. Pel que fa a l'acord de pau, l'Iran i els Estats Units d'Amèrica inicien avui a Suïssa les negociacions sobre el programa nuclear de Teheran. I tenim model econòmic. Viladecans atrau grans companyies i lidera els salaris de Catalunya. Deixem el Periódico de Catalunya i acabem ja amb El País, el que ens ha de portada amb el següent titular: la parella d'Ayuso ingressar 4,4 milions de Quirón entre 2021 i 2023. La facturació de la seva consultora va, doncs, a créixer en els primers anys de el prometatge. D'altra banda, la UCO suspesa d'una empresa d'Amador. i el jutge imputa a les filles i a la secretària de Zapatero. L'expresident, davant del jutge, diu: no vaig parlar amb cap autoritat sobre Plus Ultra. En fotografia de portada tenim a Tomochi, ahir a Sant Pere de Riudebitlles, a Barcelona. L'Estat haurà de pagar 2,5 milions a un home condemnat per 10 violacions que no va cometre. Ara la justícia està una mica més neta, declara. Però encara tenim més titulars. Ucraïna colpeja la capital de Rússia amb una onada massiva de drons. Kiev ataca una gegantesca refineria de petroli a Moscou. D'altra banda, el Banc Central Europeu instruirà els bancs per fer front a Mythos, nou model d'intel·ligència artificial. I el 75% dels espanyols no usa preservatiu en la penetració vaginal. Per últim, marxem amb l'apartat de cultura. El suport de Junts aplana el camí a la llei del cinema. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, edicions d'avui divendres, dia 19 de juny de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb les connexions dels serveis informatius, els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat. L'acord inclou 14 punts, entre els quals la fi de les hostilitats durant 60 dies, l'aixecament del bloqueig naval a Hormuz, 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció de l'Iran i també el compromís que té Iran dilueixi les seves reserves d'urani enriquit. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que vostè ha dit que sí que hi anirà. I jornades complicades pels bombers de la Generalitat, que amb les altes temperatures s'enfronten a diferents incendis simultanis. En aquests moments treballen per extingir diferents focs arreu de Catalunya. Es donen per estabilitzats però els incendis a Alella i l'Albi i estan controlats també els incendis d'Alfarràs, Arbeca i Talavera. Avui hi ha prop de 40 municipis en risc molt alt per risc d'incendi. I, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya emet per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país, a partir del cap de setmana les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 graus. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I una avaria en una canonada ha deixat sense aigua tot el municipi de la Bisbal d'Empordà. Els treballs de reparació es preveu que s'allarguin fins a mitja tarda i el subministrament es recuperarà de manera progressiva. El consistori ja ha advertit que la normalització completa del servei està prevista per dissabte al matí. I un home va resultar ferit ahir a la tarda a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. L'individu, amb antecedents policials i també problemes psiquiàtrics, es va ruixar amb líquid inflamable i es va calar foc al carrer. L'individu va estar evacuat ràpidament en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3 www.radiocunit.org.
5: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos alas, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
6: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes. Almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta. Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, que ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara.
4: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahara.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
5: ¿Y qué le voy a hacer?
2: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzería Naná.
6: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
7: Cunit al dia.
6: Tot el que passa a Cunit. Informació.
8: Lasciatemi cantare.
2: Pizzeria La Góndola de Cubellas. Ven, y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa.
7: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
8: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments els és impossible de passar per antena, però sí ens han facilitat la informació que la nostra línia segueix doncs, trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia en condicions normals, tot i que, en teoria, avui es van complint els horaris previstos i, doncs, pel que fa a la resta, a la R3, degut als treballs de millora, interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Ribes de Freser. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Far i Puig a Puigcerdà. A més, a la R7, sense servei amb motiu de les hores de Montcada bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, en parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Vic a Moixons i Sant Vicenç de Calders, en parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A Rodalies Lleida, RL4, servei ferroviari entre Lleida Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. I a la R8, també a partir del dimarts, d'aquest passat dimarts, es restableix el servei de la línia R8 entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:15 del matí i 9:15 del vespre, dos quarts d'11 de la nit a 9:15 del matí els dies feiners i fins a 11:15 del matí els dies festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, amb sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia ja es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, ben feble de vegada al matí, moderat de xaboc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejor o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols alts al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble de gregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda, i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maró. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogor moderada, ben feble de xaloc i marejor a la mar.

0: arribat a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom, estem bé, anem fent.
0: Sí, què tal es presenta cap de setmana? Tot bé? Tenim temazo, sí. Avui o no?
1: Avui temazo, perquè és divendres,
0: sí.
1: És pre-Sant Joan, ho tenim tot.
0: Molt bé, tot. Doncs a veure, quina proposta ens fas?
1: Avui és el Dia Internacional de l'Albatros.
0: Ah.
1: Que dius, de l'Albatros, dius, un Dia Internacional d'un ocell. Sí, doncs sí. També el té.
0: Gran, Déu-n'hi-do.
1: I, com tot, sempre hi ha una cançó per al Dia Internacional.
0: Per celebrar-ho.
1: I la citarem a Arran Xupa, amb el Ai amb Albatros.
0: Molt bé, doncs amb aquest tema ens quedem. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que passis un molt bon cap de setmana i si tu vols tornem a escoltar dilluns, d'acord?
1: Perfecte, doncs fins dilluns, bon ventilador.
0: Igualment, petonets i abraçades. Adéu-siau, bon dia.

0: I comencem, doncs, amb el sorteig de la dupla de la 11 del dia d'ahir, on el número premiat va ser el número 10. I atenció amb el cupó diari, on el número premiat ha estat el 41.656 de la sèrie 12 del cupó diari.
1: Tengo más dinero que el rey Salón.
0: Anem a per la Super 11.
1: Ay, qué pelotazo, qué pelotazo.
0: Els números premiats són el 1, 11, 16, 19, 24, 25, 29, 37, 46, 51, 52, 53, 55, 66, 62, 63, 64, 65, 78, y también al número 84.
1: Ahora que tengo dinero, me quedo en cama, me quedo en cama.
0: El triplex de la 11, el número premiat ha estat el 020.
1: Me cambió la vida, quien lo diría, quien lo diría.
0: I al sorteig midia, la data premiada ha estat la del 3 de maig de 1929.
1: Le daré una buena parte y de guía.
0: I amb el 9 de trèvols.
1: Él se lo merece todo.
0: Aquests han estat els números de la 11 del dia d'avui. Aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sorteigs realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la 11. Informació que ens facilita des de Tarragona, Juan.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. L'estat de les platges ja és el típic i propi de ple estiu i de plena temporada. Platges en tots els serveis inclosos, tots els lavabos de platja ja estaran operatius entre les 10 i les 7 de la tarda i hem d'esperar que la situació marítima aquest cap de setmana tingui tendència a estar una miqueta més moguda. Tindrem vents de gregada del matí i moderats de xaloc a la tarda en cops de fins a força 4. Això farà que la mar estigui més moguda avui amb marejol al matí i a la tarda fins i tot amb alguna àrea de maror que pot superar el mig metre. Per demà esperem que el vent es mantingui com avui, de gregal feble al matí i moderat de llevant o xaloc a la tarda, en cops de força 4, puntualment 5, fent que la mar estigui moguda amb àrees de maror pràcticament la major part del dia. I en canvi, diumenge, la mar anirà a la baixa, el vent una miqueta també, i recuperarem el marejó a la mar i les banderes verdes, ja que avui a la tarda podem veure alguna de groga i demà pensem que tindrem banderes grogues a les nostres

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres 19 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira del nostre company David Rovira, situada a l'Avinguda Barcelona 52, a escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim a la farmàcia James Casals, situada al Passeig Marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681 04 08 27, 681 04 08 27. I segon telèfon alternatiu, el 977 16 02 55, 977 16 02 55.
1: Continguts en xarxa.
2: Il·lustres.
3: Mercè Guix va néixer a Campdevànol el 22 de maig de 1922. Va treballar en una fàbrica tèxtil de la colònia Molinou i dedicava l'estona lliure a la seva afició predilecta, el bàsquet. Amb 18 anys jugava amb la secció femenina del poble i el seu caràcter emprenedor la va empènyer a formar un equip de bàsquet i també un de futbol. A mitjans dels anys 60 ja tenia dos equips de bàsquet masculins i un de femení. Jugaven en un pati de terra fins que l'any 87 es construeix el pavelló municipal de Campdevànol, en el qual s'instal·la una placa commemorativa amb el seu nom. Núria López, exjugadora de bàsquet de Campdevànol i exalcaldessa del municipi.
4: La Mercè, en un moment en què no era gaire habitual, doncs va treballar perquè hi hagués un equip de bàsquet. Primer van començar amb dos equips, també va formar un equip de futbol i arran d'aquesta iniciativa, que això devia ser cap als anys 60, doncs finalment cap als 70 va aconseguir doncs, fins i tot federar-los. Primer jugaven en una pista de bàsquet que era el pati de l'escola i que era de sorra. Després es va construir una pista aquí al darrere, on ara hi ha el pavelló.
3: Així, la seva gran passió i afició pel jovent i el bàsquet han fet possible que a Campdevànol aquest esport hagi arribat a ser un referent a tota la demarcació i també reconegut per la Federació Catalana de Bàsquet. El 2009, el

Εφημερίδες. I ara sí, doncs, arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a desgranar les notícies més destacades que van succeir el dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem a l'any 1324, al que s'assigna la capitulació de Càller després del setge de Castel di Castro. La República de Pisa cedeix Cerdanyà a la Corona d'Aragó. El 1707, el Borbó Felip V executa l'ordre d'incendiar la ciutat de Jàtiva, la Costera. I ja el 1987, tal dia com avui, va succeir l'atemptat d'Hipercor a Barcelona per part d'ETA. El balanç va ser de 21 morts i 40 ferits. A més, tal dia com avui, del 1984, també el Regne Unit, la BBC emet l'últim capítol dels Joves. I el 2005, un incendi forestal arrasa a prop de 900 hectàrees a la comarca del Bages. Acabant el 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I renuncia al tron. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 19 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides.

0: Continguts en xarxa.
1: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
2: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
3: Jo ho vaig notar com electricitat.
1: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, hi romp de manera sobtada.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
4: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem.
5: ¿Qué estás haciendo?
6: Soy yo, Joel, tu hijo.
1: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
5: Pensé que tu moriries antes.
7: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
8: ¡Lliga! Així ho està clar, marit!
9: I cobert! Qui ha enverinat la dama d'honor?
10: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
7: Gràcies, gràcies!
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
1: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
13: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
14: No m'hi veus capaç, oi?
15: Que tens una mica en mi.
14: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
15: Oh, i tant que sí.
16: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!

0: Ara sí! El ventilador!
1: I aniversaris!
0: Toma ja! Des d'aquí, doncs, com no, és el moment per repartir alegries i felicitacions a tot i a dret a tots i totes, eh? Xato, xata, segur que sigueu. El moment, doncs, com sempre, per agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on, com sempre, doncs, us oferim el que seria el nostre mega sortés de la comarca, repassant, doncs, el Sant Urà, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar, doncs, ja ho saps, eh? Truca i participa! Ja ho sabeu que podeu optar a molts i molts regals que ofereixin els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. Anem a repassar el santoral del dia i del cap de setmana. Volem felicitar Sant Besarió, Bonifaci, Bruno, Colmaci, Diosdado, Gaudenci, Gervasi, Innocenci, Lambert, Nazari, Podraci, Remigio, Ursini, Zòsim. Moltíssimes felicitats, eh? També demà dissabte, Sant Adalbert, Anagunda, Siriac, Fiorentina, Francesc, Gemma, Innocenci, Macari, Metodi, Remilgi, Silveri i diumenge també. Volem felicitar a Sant Albano, a Polinà, a Eusebi, Innocenci, Lluís Confessor, Màrcia, Maieno, Raimundo, Ramon, Raül, Rufí, Simplici, Tecla Màrtir, Terenci i Ursini. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots és moltíssimes felicitats i us dediquem l'himne de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. Som-hi!

0: Mullats i cremats, festa major d'estiu 2026 a Cuní.
1: Festa major ja ens espera.
0: Gran numeret amb el 286 Anna Fernández, 287 Josep Peris, 288 Peri Rey, 289 Toni Niño, 290 Juan Antonio Romero, 291 Renato García, 292 Marcel García, 293 Laura Mirall, 294 Dolores La Torre, 295 Marina García, 296 Claudia Chueca. Amb el 297 Aljimino Girón, 298 María Luz Sánchez, 299 Encarna Navés, 300 Eliseu Vives, 301 José Osuna, 302 Núria Esteban, 303 Susana Cadavieco, 304 Paqui Montalbán, 305 Juan Macías, 306 Juanita Lísquez i amb el 307 Paquita Díaz.

Aquest és el himne de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. I ens arribarà Doctor Prats estrenant Energia, l'himne oficial del gran deport del Tour de França, que passarà per Cunit. I que sona d'aquesta manera.

I anem a per un altre tema musical, en aquest cas, d'això hem d'usar Mamaduixa, que actuaran aquí al nostre municipi en aquesta festa major d'estiu 2026. I amb aquest tema que ens arriba titulat Papi, posa'l al disc!

Bueno, numeret, atenció amb el 305 a Juan Macías, 306 a Juanita Rizquet, 307 a Paquita Díaz, 308 a Maricarma Cortés, 309 a Javi Altamirano, 310 a Vanessa López, 311 a José Sánchez, 312 a Jordi García, 313 a Silvia Benítez i amb el 314 a Adrián Sánchez. I ara, doncs, és el moment de la nostra mega miss de la setmana, com sempre, que ens serveix, doncs, per fer la nostra mega repassada. Todos a bailar, todos a bailar. Amb el Caribe Mix de l'any 1996, ja, això ja fa 30 anys, ja, eh? I ens serveix, doncs, també per fer boca pel cap de setmana. Amb gust a rebella, ja, eh? Aprofitem per donar numeret amb el 315, Carolina Fernández, 316, Ferran Serra, amb el 317, Joel García, 318, Eduard Revert, 319, Francesc Giral, 320, Oriol Jové, amb el 321, Jorge Pérez, 322, Oriol Laudet, 323, Santi Gómez, 324, Quim Gómez, 325, Xama Capella, 326, Carles Tolrà, 327, Albert Castillo, 328, Adrià Chamaní, 329, Sergio Palacios, amb el 330, Imma Cross, 331, Josep Macià, amb el 332, Joana Paredes, 333, Eva de la Peña, 334, Zoe Gómez, 335, Fernando Gómez, 336, Juan Pablo Rodríguez, 337, Encara Narcilaga, 338, Juan Fernández, i amb el 339, Xavi Checa. I tanquem línies. Aquest és el Mega Mix de la setmana. I que, com sempre, doncs, aprofitem ja per començar a buscar el nostre bombo i començar a preparar el nostre mega sorteig de la comarca. L'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana. Abans, per això, la pel·lícula Fantasma. 7 minuts i seran ja les 12 del migdia amb el Caribe Mix, el Mega Mix de la setmana, el Cunit del Dia.

0: notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran d'aquest divendres s'han cancel·lat, segons ha informat aquest matí el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament el memoràndum que tots dos països ja havien subscrit per separat el passat dimecres. I avui és l'últim dia de classe a escoles i instituts en un dels cursos més convulsos dels darrers anys, marcat per múltiples vagues de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu. Reforç de l'escola inclusiva, baixada de ràtios i augments salarials han estat en el centre de la conflictivitat que els sindicats majoritaris mantenen que no s'han resolt i que tornarà després de les vacances si no hi ha cap avenç. De moment, la CGT ha anunciat que no assistirà avui a l'última mesa sectorial convocada per Educació, mentre que USTEC ha dit que sí que ho farà. I el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment a Ponent, on es preveuen que s'arribin als 40 graus o fins i tot se superin. Aquesta situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindrà el seu punt àlgid el dilluns. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C60 Argentona deixa un carril tallat direcció Granollers. A banda, també un altre accident a l'AP7 a Barberà deixa també vehicles al voral sentit Tarragona i amb dos accidents provoquen retencions importants en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, un robatori de coure entre el Clot i Sant Adrià del Besòs provoca retards als trens de la línia R1 que poden superar els 20 minuts. Els tècnics ja estan treballant per solucionar la incidència el més aviat possible. I la delegació del govern espanyol ha autoritzat 1.906 punts de venda de pirotècnia a Catalunya per les revetlles d'enguany, la majoria a la demarcació de Barcelona. Les casetes podran emmagatzemar fins a 50 quilos de material durant el dia i hauran de retirar-lo a dipòsits autoritzats durant la nit. I l'Hospital Vall d'Hebron ha fet la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot quirúrgic monoport que opera a través d'una sola incisió. La intervenció practicada a un nen de 12 anys per extirpar-li un ronyó i un ureter permet reduir complicacions i el nou sistema facilitarà entre 250 i 300 operacions més cada any. I els bombers han localitzat sense vida el jove de 20 anys d'Artés, desaparegut després de sortir a córrer ahir a la tarda. El cos s'ha trobat aquesta matinada en una zona propera a la Font de les Tàpies després d'un ampli dispositiu de recerca. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes de la mort. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
4: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Radio Cunit.
6: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
2: Dexter Ferruy, te
7: la ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
2: El dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
2: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
9: Joyería Castillo.
10: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
9: Joyería Castillo.
10: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
9: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
10: ¿De qué?
9: De ser feliz.
2: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
11: Churrería Velo.
12: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
11: Velo.
12: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com...
11: Velo.
12: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
11: Velo.
12: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
11: Velo.
2: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
13: Laixate-mi cantar.
2: Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. Pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem, mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003, dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: Què te ocurre?
3: Nada, es que... es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé què t'he hecho, serà grave, però...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes. La policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant... Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis, al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, màgia i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del Centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'Estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!

0: Por fin es viernes.
1: Doncs sí senyors, per fi divendres, per fi weekend, per fi cap de setmana, tenim ganes de marxa, tenim ganes de juerga i com no, com sempre, per culminar la jornada, el nostre mega sorteig de la setmana, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, ara també aquí en el ventilador, en el nostre magazín matinal estiuenc, al qual ho intenta refrescar tot l'ambient i com no, doncs, també donar alegries i felicitacions a Dori a dret, eh? Com sempre, un agraïment a la vostra participació amb tots aquests premis als quals ens ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i, com no, promovent el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Com bé dèiem, avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova... un nou sorteig, un nou mega sorteig també aquí en el ventilador, el qual us també us acompanyarà fins a finals de juliol. I al qual que si farem, doncs, a banda d'agrair a tota la gent la participació al llarg de tota la setmana en forma de premis, doncs ara sí, sense més preàmbuls, el que farem serà remenar les boles de tots els números els quals hem anat repartint al llarg de la setmana. Aviam, doncs, quins seran els afortunats i afortunades que s'emportin tots els regals dels quals ofereixen els nostres patrocinadors. O sigui que som-hi! A veure, aquí estàs. A veure, som-hi. Vinga, va. Remenar, remenar, remenar. Molt bé. Vinga, doncs ara sí, és el moment. Comencem, doncs, per la Casa de l'Oro. La Casa de l'Oro, el qual ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu aquí a l'Avinguda Barcelona 179. Campana i s'acabó, roda la bola. Ha caigut la número 88. Número 88. HTH, eh? 8-8 point. El bollo mini és per... a veure, aquí se'n va cap allà. És per... ahí està. Sarai Soler, Sarai, moltíssimes felicitats.

Torna ara per la clínica dental de Cunit, al qual ens ofereix una higiene bucal per lluir millor somriure, eh? Els trobareu aquí a l'avinguda de la Font número 62, Baixos. Ja hi va, roda la bola. Ui, mira, hi ha caigut el número olímpic, el 92. Ja el tenim aquí al costat, eh? Se'n va a la clínica dental de Cunit. Víctor, Víctor Escamilla, moltíssimes felicitats. Ara és el torn d'Alma Music, sí senyors, Alma Music, al qual ens ofereix una classe de cant, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Campana i s'acabó, ja hi va, sí senyor. Ha caigut la bola número... A veure què posa aquí, número... 139. 139. 139, eh? En 3, 9 points. El bollo mini serà... Que anirà cap allà, atenció, a Alma Music, és el número, és per, aquest del 139, és per, a veure, és per... Lina! Lina Zarra! Lina, moltíssimes felicidades! Marxem ara amb bemol nou, el que ens ofereix una classe de guitarra, piano, baix o producció musical, i que trobareu aquí, a Segunda Calafell. Aquí va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número... 169. 169. 169, eh? 169. On 6 9. El bonyo mini serà... I el tenim aquí a la vora. I és per... Lluïsa, Lluïsa Tomar. Lluïsa, moltíssimes felicitats. Ara és el torn de Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, al qual us ofereix el seu llibre Mi Montaña Russa, el que doncs també podeu escoltar en format també secció durant la temporada del Cunit al dia, com sempre aquí a Ràdio Cunit, eh? I atenció, ahí va, sí senyor. Ha caigut la bola número... Aviam, el número és... El 180, 180, 118, eh? En 8-0 points. El de bollo mini serà... Aviam, qui anirà cap allà, amb el 180, el 180, el llibre Mi Montaña Russa se l'emporta... Begoña, Begoña Casas, moltíssimes felicitats! Ara és el torn de la joieria Castillo, al qual ens ofereix un detall sorpresa i que trobareu aquí, al carrer Francesc Macià, número 31. I atenció, hi va, sí senyor, roda la bola. I cau la número... 196. 196, 196, eh? Ja tenim aquí la vora. Vinga, doncs, a veure qui se'n va a la joieria Castillo. Recordeu, doncs, des que saludem, doncs, a la Charo, a l'Àngel, a la Nàdia i, com no, també a tota la gent de la FEC, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit. Ja ho sabeu, eh? Heu de comprar el nostre municipi, el nostre poble, i us emportareu un rasca a veure si toca premi. Recordeu que en tots els afortunats que també, doncs, participin, el dia 15 de juliol farem el mega sorteig d'un fantàstic creuer gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i de Ràdio Cunit, també amb el suport de l'Ajuntament de Cunit, eh? Bé, doncs ara sí, la joieria Castillo se'n va. Auris, Auris Ramírez, moltíssimes felicitats. I seguimos per la bingo. Ara és el torn de Samis Calafell, el qual ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Monturiol número 32 de Calafell Platja.
Molt bé, va, sí senyor. Roda la bola. Ui, mira, ja ha caigut la número 90. 19. The Neff Zero Point. El Diego Llomini és per... a veure, qui se'n va cap allà. Cap a Sam Escalafell. Atenció, atenció, perquè és per... Natàlia, Natàlia Alba, moltíssimes felicitats. Marxem a la perruqueria Harmony, al qual ens ofereix un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb secat de proteïna per a dona i que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 15. Atenció, a veure qui se'n va i es posa més guapo o més guapa del que és, eh? Ha caigut la bola número... Ui, la 21, número 21, 21, és de un point. El Evo Llomini, serà, serà... És per... Redoble, redoble. Montse, Montse Ribó, moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò. Recorda que sintonitzes el mega sorteig de la comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'està més de mitja hora repartint premis cada setmana des d'aquí, des de la ràdio Anticrisis, Ràdio Cunit, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat. Doncs seguim a per més premis, com sempre, com cada divendres, vaja, doncs ja portem gairebé 10 minuts i encara tenim molts més per sortejar, eh? Ara és el torn de marxar al Doner Pita Pita, Doner Pita Palas 2. Doncs sí, Doner Pita Palas 2 no és un hotel, no és un hotel, eh? És un kebab, és un kebab, i per això, doncs, com no, i ja m'arriba la feina des d'aquí, volem saludar la Sif, el Munir i companyia, doncs ens ofereix un fantàstic Doner Kebab. El Doner Pita Palas 2 el trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18, o sigui que ja ho saps, eh? A per al Durum Kebab! Ja va, atenció. I cau la bola número... Número, número... 65. 65. 65. 65 points. Ell diu Llomini, és per... a veure, qui se'n va el Doner Pita Palas 2. És per... Toni, Toni Capdevila, moltíssimes felicitats. I ara, la Marina està morena, la Marina està morena. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, la Marina sí que està morena, clar que ho està de morena, perquè està a primera línia de platja, aquí al carrer, al Passeig Marítim, al Passeig Marítim 147, local 2, de Cunit. La Marina Antiga Calona ens ofereix dos esmorzars. Ok, va, atenció. Ha caigut la bola número 45, la 45, 45, eh? 45 points. Ens van amb 20 numerets, els tenen aquí al costat, eh? Mira, se'n va la Marina. Conchi, Conchi Villegas, felicidades! Torn ara per al Bar La Pinya, Bar La Pinya, sí senyors, el Bar La Pinya... El que, doncs, ens ofereix dos esmorzars, el trobareu aquí al carrer Conca del Barà, número 13, davant mateix de la policia local. I va, atenció, roda la bola. I atenció perquè se'n va al Bar La Pinya, el número 229, el 229, 229, de Neff Point. El Evo Llomini és per... A veure qui se'n va a La Pinya, atenció, atenció, ai que no trobem el número, ara on està això? A veure, qui se'n va al Bar La Pinya, recordem que també ho podem dir en més idiomes, ho podem dir, per exemple, en valencià, 229, amb andorrà, 229, amb mallorquí, 229, amb la Pau, 229, Déu-n'hi-do, eh, la d'idiomes que sabem i el que s'ha de fer també per guanyar temps. Bueno, en fi, eh? Aquí tenim, Emília, Emília Covilla, te vas a La Pinya, felicidades!
I ara és el torn de l'Olivo. Ei, l'Olivo, Restaurant Lounge, eh? Des d'aquí saludem, doncs, a la Cristina, al José, a tot el personal de l'Olivo. Sí, senyor, que bé que ens tracten. A l'Olivo, el qual ens ofereix un vermut per dues persones al carrer número 1 del port de Segur de Calafell. I va, atenció, roda la bola. Ha caigut la número 265. La 265. 265, eh? 265 point. 256 point. Això, eh? 256, eh? Atenció, doncs, se'n va cap allà i el tenim aquí a la vora. Atenció, atenció, perquè l'Olivo se'n va. Ana, Ana Fernández, felicidades! I ara marxem a la bodegueta. La bodegueta, sí senyor, la bodegueta. La bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, al ladito de la diligència. Ok, va, atenció, roda la bola. Sí senyor, ahí està. Per favor, aquí el tenim. Mira, cap i cua. El 272, el 272, 272, eh? 27 dipoin. El Ivo Jomini, serà, serà? A la bodegueta marxarà cap allà. Ai, ai, ai, ai. És per... Fernando, Fernando Gómez, moltíssimes felicidades. Ara és el torn de la diligència. Sí, senyors, la diligència, el que ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol de Cunit. Sí, senyor, a l'adito de la botegueta. No et perdis la revetlla de Sant Joan de la diligència. Ok, atenció, hi va, roda la bola. Sí, senyor. A veure, aquí anirà cap allà, cap a la diligència. No et perdis la mega revetlla de Sant Joan aquí al cor del poble, eh? En ple rovell de l'ou... El local amb més solera, el més antic de tots, el més mític, aquí ens trobaràs. A la revetlla de Sant Joan, per un mòdic preu de 33 euros, podràs disfrutar un gran assortit de pica-pica, de plats, eh? Amb grans i fantàstics segons per poder triar, i a més també, coca de Sant Joan, revetlla, petards, música, sessió, DJ i el que faci falta. A la revetlla de Sant Joan de la Dirigència, no t'ho perdis, que no t'ho expliquin. Mira, se'n va cap allà, atenció... El número 300 era per Eliseo Vives. Eliseo, moltíssimes felicitats. Ens veiem a la diligència, a la revetlla de Sant Joan, eh? Vinga, doncs ara és el torn de la peixateria Cunit, el qual ens ofereix cues de rap i una ampolla de caldo i que trobareu aquí al carrer Ampar Nadal. I ahí va, sí senyor. Atenció, atenció. I a la peixateria de Cunit se'n va el número 280, el 280, 218, eh? 218, 280, 280, 280, point. Serà, serà? A veure qui marxarà cap allà. Atenció, atenció, perquè és per... Clàudia! Clàudia García, Clàudia, moltíssimes felicitats! I ara és el torn de la xurreria Velo. La xurreria Velo ens ofereix un suís. La xurreria Velo és xocolata amb nata. En xurros amb xocolata amb nata, eh? Xurreria Velo, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria, vinga tots... Velo, ahí está, sí señor. Además, mateix de la policía local. Xurreria Velo, sí señor. Atención, roda la bola. Y cau la número
315, la 315, 315, el 315. El bollo mini, será. A ver aquí más, será que para la churrería, pelo. Bueno, a ver. Es para, atención, es para. Ahí estás. Carolina, con seis años, Carolina Fernández. Muchísimas felicidades y a disfrutarlo. Y vamos para Mingo, atención, porque recorda que sintonitzes el Mega Sorteig de la Comarca, l'únic, l'inimitable, el que s'estremis de mitja hora repartint premis cada setmana des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, com sempre, per disfrutar-ho de debò i a refrescar-se d'allò de bo, eh? I molt millor. Clar que sí, home, doncs seguim doncs, repartint encara més premis i ara és el torn de marxar amb Ananda Yoga Studio Cunit, el que ens ofereix una sessió de yoga o massatge i que trobareu aquí, al carrer Major número 6. I va, atenció. I cau la bola número 110. 110. 110, eh? En 0 point. El bollo mini, seran. Atenció, aquí más, seran cap allà. Ananda Yoga Studio. És per... Encarna! Encarna Argilaga! Moltíssima sol·licitat! I marxem a la braseria hípica de Cubelles. Sí, senyor, la braseria hípica de Cubelles, el que ens ofereix un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera, eh? Entre Cunit i Cubelles, a la C31. Vinga, a la braceria. Ei, vinga. Arri, Tatano. Atenció, se'n va a la braceria hípica de Cubelles. Sí. El número 91. 91, 99, eh? Se'n va cap aquí. Atenció, número 91 a l'Hípica de Cubelles és per Ana Fernández. Moltíssimes felicitats. Marxem a la carnisseria Jaguara, a la carnisseria Jaguara, que ens ofereix mig quilo de carn picada i que trobareu aquí a l'Avinguda de Barcelona 185. I va, roda la bola. Ja ha caigut la bola número 158. 158. 158. Anem a buscar el número, a veure si el trobem, de la carnisseria Jaguara. Aviam qui se'n va cap allà, amb el 158, és per... A veure, és per... Ahí estàs! Gemma García! Gemma, moltíssimes felicitats! I ara és el torn del popopollo! Popopollo a la brasa al sol! Sí, senyor, el popopollo ens ofereix un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge! I va, atenció, roda la bola. I cau el número 112. 112. 112. En deep one. El bollo mini se'n va. Cap al pollo a la brasa al sol. A veure qui serà l'afortunat o afortunada que s'emporta el pollastre. Atenció. És per... Joana! Joana Paredes! Joana, moltíssimes felicitats! I vamos para Bingo. Vinga, és el torn de la Cova del Gorka. Sí, senyors, la Cova del Gorka, el que ens ofereix un vermut per dues persones i que trobareu aquí, al carrer Miguel Utrillo, número 4. Oh,
I ahí va, sí senyor. I cau el número 144. El 144. 144. En 4 points. El Guillemini, seran. A veure qui marxarà a la cova del Gorka. Atenció, atenció, perquè se'n va cap allà. Josep, Josep Macià, moltíssimes felicitats. I seguim, doncs, ara amb el local social al Castell, el qual ens ofereix un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Que va, sí senyor. I cau la bola número 200. La 200. 200, .200. El de Guillemini serà. El local social al Castell se n'anirà. Com veiem, el número 200, el 200, és per, atenció, atenció, és per... Ahí estàs! Eva, Eva de la Peña, felicidades! Bé, doncs ara és el torn del bar Casa Carminya Travesses de Castanyaire. Sí, senyors, el bar Casa Carminya, situat aquí al passeig marítim número 5, el que pots disfrutar de diversos menús, plats combinats, entrepans, tapes, pots veure les motos, el futbol i el que faci falta. El bar Casa Carminya de Castanyaire ens ofereix un menú per dues persones de dimarts a divendres. I va, atenció, roda la bola. I ha caigut la número 290. La 290, 219, eh? 0.0. A veure qui marxarà cap allà, cap al Casa Carminya. Amb el 290, 290, és per... A veure, a veure... És per... Aitor! Aitor Escardó! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-ho de debò! Ara marxem a la pizzeria... La pizzeria Nanà es troba al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Pizzeria Nanà... La pizzeria Nanà ens ofereix una pizza per dues persones. I va, atenció, roda la bola, sí senyor. I cau, a veure, a veure, a veure, és el 31, 31, 31, 3 and pang. Aviam, qui se'n va cap allà, això és la segona fulla, ja no, la primera fulla és, a veure, ara no ho sé segur, on està això, que no ho hem perdut ara això, a veure, qui se'n va cap allà, aquí el tenim, atenció. Gerard, Gerard Cortés, moltíssimes felicitats, sí senyor. I bon profit, eh? Marxem ara a la cafeteria Panaderia Núria, al carrer Víctor Català número 4 de Comaruga, el que ens ofereix un esmorzar per dues persones. I atenció, roda la bola. I cau la número 2. Ui, la número 2. 2. A veure qui se'n va cap allà, eh? 2. Cafeteria, Panaderia, Núria. El número 2, primera fulla. Àfrica, Àfrica, Sant Martín. Moltíssimes felicidades. I al costat mateix tenim la penya bètica de Comarruga, sí senyors, al mateix carrer Víctor Català, número 4, el que ens ofereix un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. I va, roda la bola.
indicau la número 73. 73, eh? 73. A veure qui se'n va cap allà. Cap a la penya bètica de Comaruga. Mucho Betty, mucho Betty, eh? Eh? Mucho Betty, mucho Betty, eh? Eh? Man que pierda. Ahí está. Atenció, se'n va cap allà. Encarna. Encarna Argilaga. A disfrutarlo. Vale. Mamma mía, y ahora es el turno de la pizzería La Góndola de Cubelles. Mamma mía, la pizzería La Góndola de Cubelles, el que ens ofereix, atenció, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. Com me piace la pizza, mamma mía! Andiamo, andiamo! No, atenció, roda la bola. Allora... Il numero della pizzeria La Góndola è il 227 227 227 227 sarà sarà a vedere chi marcerà cap allà cap a la pizzeria La Góndola. Nananino, nano. Ai, come mi piace la pizza, mamma mia. La pizzeria La Góndola di Cubella. Ahí sta. Se va la pizzeria La Góndola, Lina Zarra. Lina, muchísimas felicidades. I ara marxem al saborea, saborea, saborea, ven a saborea. Ole, ole, ole, saborea, saborea, saborea, ven a saborea. Ai, el saborea. El saborea ens ofereix un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Ahí está, atenció, roda la bola. Caigula número 246. La 246. 246, eh? 246. El Iguayo Mini será, será. Paquita, Paquita Díaz. Muchísimas felicidades. I vamos para bingo, seguim amb el nostre mega sorteig de premis de la comarca, l'únic limitable, el que s'està més de mitja hora partint premis cada setmana, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí al ventilador, a Ràdio Cunit, des de la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, clar que sí, home, ara és el torn del popopolla, popopolla, popopolla, ens hem tornat bojos, popopolla, popopolla, el popopolla loco, ai, ai, ai, el pollo loco, Déu-n'hi-do, que ens ofereix, atenció, ens tornem bojos perquè tirem la casa per la finestra, ens ofereix un fantàstic lot consistent amb pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Déu-n'hi-do, el pollo loco. A més, també el pots disfrutar d'una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda al mateix local, el popopollo, popopollo, el pollo loco, a l'avinguda Barcelona 159-161, local 2, el popopollo loco. Oh, atenció, ahí està, roda la bola, sí senyor. A veure, qui va cap allà. Ha caigut la bola, la bola, la bola, la bola. 267. La 267. 267. Allà en qui se'n va, el popopollo, el popopollo, el pollo loco, el pollo loco. Com sempre, doncs... A veure, veiem, doncs, si podem trobar el numeret que de moment no trobem, el pollo loco. Ai, ai, ai. A veure, a veure, a veure, on estàs, on estàs? On estàs, on estàs? Mira, mira com sona allà el gall, el gall, el gall. Ai, ai. El popopollo loco, Dolores Luque. Muchísimas felicidades y a disfrutarlo. I ara marxem de Fiestuki, Fiestuki, a la discoteca Low, discoteca Low de Segur de Calafell, a l'Avinguda Catalunya número 3, ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJ Esquina Batracero. Atenció, hi va, roda la bola.
I atenció a veure què se'n va a la discoteca Low. El número 309. El 309. 309, Trois Egon Nef. Ahí le voy yo, mini. Será, será. Marxarà cap allà. Atenció, és per... és per... Javi! Javi Altamirano! Felicidades y a disfrutarlo! Seguim, doncs, per més premis a les del tronc de la Giralda de l'Arbós, eh? Sí, senyors, la Giralda de l'Arbós, el que ens ofereix una invitació per dues persones i que trobareu aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35... de l'Arbós. Aquí va, atenció, roda la bola, sí senyor. I ha caigut la número 213, la 213, 213, de en trois, tararí com sí, com sa, eh? A veure qui se n'anirà cap allà, I és per... a veure, és per... Francesc! Francesc Navarrete! Moltíssimes felicitats i a disfrutar-lo! I ara és el torn de la pel·lícula fantasma de la setmana. La última pel·lícula fantasma de la setmana d'aquesta temporada, el que ens ofereix, com sempre, el nostre company Jordi Miró, el Jordi Mauri. I, doncs, des d'aquí el saludem i li desitgem que passin unes molt bones vacances d'estiu i que, si Déu vol, el tornem a recuperar al setembre, doncs, a la següent temporada, ja de camí dels 20 anys a Ràdio Cunit, eh? Doncs bé, la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana, adivineu quina era? Sí? No? Ho sabeu o no? Ai, ai, ai, atenció, la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana era... Ai, mira, ara no trobem el títol. Que te calles, home, que te calles. Aquí està, doncs, bueno, no, és que es diu així, que te calles. Que te calles, es diu. Molt bé, doncs, i quan ens han encertat? Doncs aquesta vegada poquets, eh? A veure, anem a buscar, ui, anem a buscar la llista, que ara l'hem perduda, i canviem el bombo, també, de les boles. Doncs perquè, a veure qui ha acertat la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Ai, que hem perdut els papers. Ara els hem perdut. Ai, ai, ai, això és el directe, eh? Mira, aquí el tenim. Atenció, eh? Molt bé. A veure, amb el número 1, Josep Macià. Amb el 2, Joana Paredes. Amb el 3, tenim el que seria... No, perdó, amb el 2, el Toni Capdevila. Amb el 3, Josep Macià. Amb el 4, la Sílvia Capdevila. I, sí, em sembla que ja està. Bé, doncs, una d'aquestes persones s'endurà, doncs, aquest fantàstic lot de regals que passarem a repassar a continuació. Abans que res, el que sí farem serà, ara que ja tenim el bombo ja preparat, doncs, remenar les boles. Som-hi! A veure... Ramena, ramena, nena. Ramena, ramena, nena. Ramena, ramena, nena. Ai, dariaro, dariaro, dariaro. Mira, molt bé, ja ho tenim aquí. Clar, que en sonen menys perquè hi ha menys boles aquí. A veure, molt bé. Atenció, eh? La bola que caigui s'endurà un fantàstic lot de regals consistents en una consumició amb estava gratuïta a cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada número 17. Recorda, eh? Una beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres en ple Parc Central de Cunit. Sí, senyor. A més, el Rincón del Tapeo 2 ens ofereix un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí, a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Saúl de Calafell. Sí, sí. A la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. I atenció, roda la bola. I cau la número 2. El número 2. Atenció, a veure qui s'emporta el lot de regals de la pel·lícula fantasma d'aquesta setmana. Si ha caigut el número 2, és per...
Toni Capdevila, moltíssimes felicitats i t'emportes el lot de regals de la pel·lícula Fantasma, última d'aquesta temporada. Moltes felicitats. Com també ens volem felicitar tota la resta de gent a la que doncs ja ha tocat premi al llarg de tota aquesta setmana. Recordeu que la vinent més i millor des del ventilador, com sempre, des dels controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens, el qual doncs us saluda, us felicita i us dona gràcies també per la vostra participació, i que sabeu que la setmana que ve més i millor, com sempre ho diem, eh? Bé, doncs ara sí, recordem que tots els afortunats i afortunades ja podeu doncs venir aquí al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de migdia, doncs a recollir els vostres tiquets, els quals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies, eh? I dit això, ara sí, és moment d'aturar el nostre conitejador. Oi! I passar a passar els guanyadors d'aquesta setmana. Els guanyadors del primer sorteig del ventilador d'aquesta temporada d'estiu, avui divendres 19 de juny de 2026, són: a la Casa de l'Oro se'n va Sarai Soler, a la Clínica Dental de Cunit Víctor Escamilla, a Alma Music Lina Zarra, a Bemol Nou Lluïsa Tomar, al llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo Begoña Casas, a la Joyería Castillo, Auris Ramírez, a Samis, Natalia Alba, a la peruqueria Harmony, Montse Ribó, a Don Arpita Palas 2, Toni Capdevila, a la Marina, Conchi Villegas, al bar La Piña, Emilia Covilla, a El Olivo, Restaurant Lounge, Ana Fernández, a la Bodegueta, Fernando Gómez, a la Diligencia, Eliseu Vives, a la Peixateria Cunit, Claudia García, a la Churrería Velo, Carolina Fernández, a Nanda Yoga Estudio Cunit, Encarna Silaga, a la Braseria i Pica de Covelles, tenim Ana Fernández, a la Caniceria Jaguara, Gemma García, a Pollos a la Brasa al Sol, Joana Paredes, a la Cova del Gorca, Josep Macià, al local social al Castell, Eva de la Penya, al Casa Carminya, Aitor Escardó, a la Pizzeria Nanà, Gerard Cortés, a la Cafeteria Panaderia Núria, Àfrica Sant Martín, a la Penya Bètica de Comarruga, Encarna Argilaga, a la Pizzeria La Góndola, Lina Zarra, al Saborea, Paquita Díaz, al Pollo Loco, Dolores Luque, a la Discoteca Low, Javi Altamirano, i a la Giralda de l'Arbós, Francesc Navarrete. El lot de regals de la pel·lícula Fantasma d'aquesta setmana se'n va al Racó Dolç, al Rincón del Tapeo 2, a Dinàmica Club Atletisme de Vilanova, a l'Hotel Àdia i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. Toni Capdevila! Doncs moltíssimes felicitats, i que sapigueu doncs de tots i totes doncs que ja podeu venir aquí a buscar els vostres tiquets al carrer Francesc Macià, número 43, primera planta, en horari d'oficina, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 2 de migdia. Recordeu que els vals són personal intransferibles i que caduquen al cap de 15 dies. I dit això, ara sí, doncs és moment de donar les gràcies a tots i totes per la vostra participació, que la setmana que ve més i millor. Moltíssimes felicitats a tots els afortunats, i com no, doncs també recordeu que encara tenim molta programació per oferir. Ara no ens deixeu, perquè us deixarem, si Déu vol, amb el que seria doncs els continguts que tenim preparats, com per exemple les estrenes d'aquesta setmana i moltes coses més a les quals podreu disfrutar en aquesta programació d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, el qual, si Déu vol, tornarem a estar aquí amb tots vosaltres el dilluns vinent en directe a partir de les 10 del matí. O sigui que passeu un molt bon cap de setmana, que no canvieu de dial, que tenim molta cosa per oferir-vos, i des dels controls tècnics i locució us saluda un servidor, Jaume Ascens, al qual us desitja que passeu un molt bon cap de setmana i, a més, en companyia i en sintonia de Ràdio Cunit, eh? Petonatge, abraçades, i que vagi de gust! Siau!

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia als serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui divendres, dia 19 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Amb motiu dels treballs d'asfaltatge a l'Avinguda Tarragona, tram comprès entre els carrers de les Sorres i carrer de l'Estació, des del passat dia 17 i fins avui restarà tancat el trànsit rodat. Aquest cap de setmana es podrà circular per un carril del tram afectat. Així mateix, els treballs d'asfaltatge i senyalització horitzontal finalitzaran el dia 23 de juny. Els veïns afectats amb gual a la zona afectada es poden dirigir al mòdul de l'empresa concessionària del servei de la zona taronja al passeig marítim amb carrer Estació per tal de donar alta a les seves matrícules i poder aparcar els dies esmentats. D'altra banda, també Cunit vol agrair doncs, a totes les veïnes i veïns que fan possible el porta a porta i els contenidors intel·ligents tal com estan pensats per utilitzar-los, el que sabem que els canvis costen i que cal adaptar rutines i aprendre maneres noves de fer les coses. Però també sabem que hi ha compromís on els resultats són evidents. Gràcies doncs, per cuidar el poble i per fer-ho possible dia rere dia. Encara tenim més notícies. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a l'AFEC, han reeditat el conveni de col·laboració amb una dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant l'any 2026 que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidoria de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat, la signatura a la qual d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb les associacions de comerciants i empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Casanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, a la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosario Gómez Raya. I l'Ajuntament de Cunit, a través de Ràdio Cunit, inicia la integració de noves eines d'intel·ligència artificial amb la incorporació del servei Enacast Insights, una plataforma que permetrà optimitzar la gestió, la difusió i l'accessibilitat dels continguts radiofònics. Aquest projecte suposa un pas endavant en la transformació digital de l'emissora municipal i permetrà processar els continguts d'àudio mitjançant tecnologies avançades d'intel·ligència artificial per transcriure'ls, indexar-los, generant resums i afegir-hi metadades, facilitant la consulta i la localització tant per

Els oients com per als motors de cerca. La nova eina permetrà la transcripció automàtica de fins a 5 hores diàries de programació convertits en els continguts sonors en textos accessibles i consultables. Aquesta funcionalitat millorarà especialment l'accés a la informació per les persones sordes o amb dificultats auditives. A més, el sistema generarà automàticament resums dels programes, paraules claus i descriptors que facilitaran la cerca de continguts específics. També serà capaç d'identificar moments destacats dins dels programes, com entrevistes, introduccions o conclusions, creant marcadors que permetran accedir directament al minut exacte de l'àudio. Una altra de les funcionalitats destacades serà la generació automàtica de notícies a partir de les transcripcions dels podcasts. El sistema crearà esborranys adaptats a l'estil editorial de l'emissora, que seran revisats i validats pels professionals de Ràdio Cunit abans de la seva publicació. El regidor de Tecnologia, David Marquínez, ha destacat que aquest projecte representa un pas important en la modernització dels serveis públics de comunicació del municipi i demostra el compromís de l'Ajuntament amb la innovació tecnològica al servei de la ciutadania. El responsable municipal ha subratllat també que la intel·ligència artificial ens permetrà fer els continguts de Ràdio Cunit més accessibles, fàcils de trobar i útils per tots els veïns i veïnes, sense renunciar en cap moment al criteri periodístic i a la supervisió humana. La integració d'Enacast Insights al web de l'emissora permetrà, a més, optimitzar els posicionaments dels continguts dels cercadors, augmentant-ne la visibilitat i facilitar la seva distribució a través d'altres plataformes i serveis digitals. I un grup de dones participants del programa d'inclusió social impulsat-se des del Servei de Mediació Comunitària de la Regidoria de Convivència de l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de l'associació Azahara, van realitzar una jornada de visita a Barcelona el passat 3 de juny com a activitat de tancament del curs d'aprenentatge de llengua i de l'espai de suport que han dut a terme durant aquest any. La jornada va servir per posar en valor el recorregut fet per les participants dones de diversos orígens que han treballat durant el curs de l'aprenentatge de la llengua, el coneixement dels recursos del territori i la seva participació activa en la vida comunitària. Algunes d'elles han iniciat estudis superiors o processos d'inserció laboral, fet que evidencia l'impacte positiu d'aquests programes també d'acompanyament. Durant la visita van conèixer diferents iniciatives socials i culturals de referència de la ciutat. El programa va incloure una ruta guiada pel barri del Raval, una visita al projecte social Mescladís, una trobada a l'Ajuntament de Barcelona per conèixer experiències de participació ciutadana i, finalment, l'assistència a una activitat del Congrés Migracions a l'Ateneu Barcelonès. Aquesta sortida representa el tancament simbòlic d'un curs que forma part del programa per la convivència de Cunit, una iniciativa municipal consolidada que promou la inclusió, la convivència i l'arrelament al municipi. Al llarg de l'any, el projecte ha combinat l'aprenentatge de la llengua amb coneixements d'entorn i accés a recursos socials, fomentant també la creació de vincles personals i comunitaris entre els participants. El programa continua creixent any rere any i es consolida com una eina clau d'acompanyament a dones en processos d'integració social i formativa, amb resultats visibles en àmbits com l'educació, l'ocupabilitat, la participació ciutadana, on el regidor de Convivència, José Manuel Cavada, va acompanyar el grup durant tota la jornada. I ahir va finalitzar aquesta activitat que ha estat impulsada per la Regidoria d'Igualtat i Dona de l'Ajuntament de Cunit amb l'objectiu de proporcionar eines pràctiques que permetin augmentar l'autonomia, la confiança i la seguretat dels participants en el manteniment bàsic de la llar. Cloenda del programa Taller de Formació Bàsica en Reparacions de la Llar per Dones al Centre Cívic als Jardins de Cunit. La formació impartida per la gestora de gremis del Baix Penedès ha estat un èxit i les dones participants han destacat que ara són més autònomes quan necessitin doncs fer alguna petita reparació a casa seva i que han perdut la por a agafar un trepat. Doncs, per exemple, durant la formació han treballat coneixements relacionats amb connexions d'aigua, electricitat, gas, papeleria, fusteria i pintura. A la sessió de cloenda hi van participar i assistir el president de la gestora de gremis del Baix Penedès, Antoni Gaia, i la regidora d'Igualtat Dona, Inés García, que van destacar la importància d'impulsar iniciatives formatives orientades a fomentar l'autonomia personal i la inclusió social i la voluntat de dur a terme més activitats com aquesta. Paral·lelament, també ahir es va fer cloenda de la temporada del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit, amb una gran assistència i gran èxit, al qual doncs vam poder degustar i també disfrutar d'una mostra dels diversos tallers que van realitzar al llarg de tot el curs i que en aquest festival de fi de curs vam poder disfrutar. Amb parlaments del nostre alcalde de Cunit, el senyor Jaume Casanyes, i també de la nostra regidora de Gent Gran, Inés García, com també d'altres regidors, els quals hi van estar presents en aquest acte de cloenda d'aquesta temporada 2025-2026, el qual el fi de festa el va posar el duet Alma. Amb gran èxit de participació i amb un gran berenar, el qual des d'aquí
Felicitem a tot l'equip del Casal Municipal de la Gent Gran de Cunit, i el qual, doncs, emprenen amb força la temporada vinent, que començarà, si Déu vol, a partir del mes de setembre, al qual heu d'estar atents a les nostres xarxes socials per, doncs, poder, doncs, esbrinar ja les inscripcions dels propers tallers que realitzaran la temporada 2026-2027. I Cunit dona també el tret de sortida a les activitats d'estiu a la platja. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició del programa d'activitats d'estiu a la platja, una proposta gratuïta pensada per fomentar l'esport, els hàbits saludables i la dinamització del litoral durant el mes de juliol i també d'agost. De l'1 de juliol al 27 d'agost, les platges del municipi acolliran sessions dirigides de ball, ioga i cross-training en diferents espais de Cunit, obertes a tota la ciutadania i sense necessitat d'inscripció prèvia. El programa Ball a la platja es desenvoluparà de dilluns a dijous a les 7 del vespre. Recordeu, dilluns a la platja de Cantoni, dimarts a la platja de Valparaíso, dimecres a la platja de Cunit Centre i dijous a la platja Cunidor. Paral·lelament, les sessions de ioga a la platja tindran lloc a les 8 del vespre i també de dilluns a dijous. Recordeu, dilluns a la platja Diagonal, el dimarts a la platja Cunit d'Or, el dimecres a la platja de les Planes i el dijous a la platja de Cunit Centre. Aquest estiu torna el monitoratge de cross-training, una activitat dirigida que realitzarà els dimarts i dijous a les 8 del vespre a la plaça de Turisme. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Cunit reafirma el seu compromís amb la promoció d'un estil de vida saludable, la pràctica esportiva a l'aire lliure i la dinamització dels espais de platja com a punts de trobada i convivència durant la temporada d'estiu. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tothom. I l'Ajuntament de Cunit vol recordar a la ciutadania la normativa vigent sobre l'ús dels vehicles de mobilitat personal, com ara patinets elèctrics, monocicles i altres vehicles similars. L'objectiu és promoure un ús responsable d'aquests vehicles i garantir la seguretat de tots els usuaris de la via pública. Entre les principals obligacions dels usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal es recorda la necessitat de respectar en tot moment la senyalització i les normes de trànsit, circulant amb prudència i adaptant la velocitat a les condicions de la via. També és obligatori utilitzar casc per millorar la seguretat personal, portant llums i elements reflectors en horari nocturn o amb baixa visibilitat, i senyalitzar, doncs, adequadament qualsevol maniobra abans de realitzar un canvi de direcció. Pel que fa a les prohibicions, no es permet portar acompanyant, circulant, doncs, per voreres o zones exclusivament per vianants, ni utilitzar auriculars o dispositius mòbils durant la conducció. Tampoc es pot superar la velocitat màxima de 25 km/h, ni circular sota els efectes de l'alcohol o les drogues. En aquest sentit, la taxa màxima d'alcoholèmia permesa és de 0,25 mg per litre d'aire expirat i pels menors d'edat és de 0,0. Així mateix, queda prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, túnels urbans, autopistes i autovies, encara que aquestes travessin nuclis urbans. D'altra banda, d'acord amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit, els vehicles de mobilitat personal hauran d'estar inscrits al Registre Nacional de Vehicles a través de la seu electrònica de la Direcció General de Trànsit i disposar d'una assegurança obligatòria de responsabilitat civil, comptant amb un certificat de circulació amb codi QR identificatiu i portar una etiqueta visible amb el número de registre. La circulació sense assegurança o sense registre podrà comportar sancions. Per més informació sobre la normativa aplicable als vehicles de mobilitat personal, es recomana consultar els canals oficials del Servei Català de Trànsit i la Direcció General de Trànsit. I el 20 de juny, el Joncs celebra el pas del Tour de França amb una jornada d'esport a l'aire lliure. El Complex Esportiu Municipal El Joncs organitza el proper dissabte, dia 20 de juny, una gran jornada esportiva i festiva a l'aire lliure sota el títol El Joncs pel Tour. L'esdeveniment, que se celebrarà al pàrquing de l'Escola Pompeu Fabra a l'Avinguda de Barcelona, neix amb una doble fita molt especial: celebrar el pas de la prestigiosa competició del Tour de França pel nostre municipi i donar la benvinguda oficial a la temporada d'estiu. La jornada s'ha dissenyat amb un punt de trobada obert a tota la ciutadania, ideal per gaudir de l'esport i el lleure, tant amb amics com amb família. Per l'ocasió, s'ha preparat un complet programa d'activitats dinàmiques i refrescants que s'allargaran durant tot el matí. La jornada totalment gratuïta i oberta a la ciutadania arrencarà ben d'hora per aprofitar les hores de menys calor i s'estructurarà de la següent manera. A les 9 del matí, masterclass de cycling, una gran pedalada col·lectiva a l'aire lliure per connectar amb l'energia del Tour. Al tractar-se de bicicletes estàtiques monitoritzades, les places per a aquesta activitat són limitades i cal fer reserva prèvia a la recepció del centre o a través de l'aplicació oficial del SEM El Joncs. En quart d'11 del matí, esmorzar saludable, una pausa per agafar forces, recuperar nutrients i fomentar la convivència entre els participants amb una proposta sana i equilibrada. A les 11 del matí, classe de zumba i animació, una sessió plena de ritme, música i coreografies aptes per tots els públics, pensada per moure el cos i passar-ho bé de la mà dels tècnics del centre. I a les 12 del migdia, festa de l'escuma, la gran cloenda de la jornada, una activitat ideal per a refrescar-se, tancant l'esdeveniment amb un somriure i celebrant l'inici del període estival.
Més enllà de les activitats dirigides, el recinte comptarà amb una zona de food trucks on els assistents podran fer un mos, prendre un refrigeri i gaudir del bon ambient durant tot el matí en un entorn totalment adaptat per la comoditat dels grans i petits. Des de l'Ajuntament de Cunit i el CEM, el Joncs, es convida tota la població a sumar-se a aquesta gran festa de l'esport urbà, ja sigui participant de les classes o acompanyant els esportistes per demostrar el compromís del municipi amb l'activitat física i la vida saludable. I Cunit ja ho té tot a punt per a celebrar la seva gran festa major d'estiu 2026 que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. El pregoner serà el nostre company Guillem Estadella. La música, sens dubte, doncs serà un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Per cert, ja tenim l'himne oficial, el qual podeu anar escoltant en el marc del magazín El Ventilador d'aquí de Ràdio Cunit, l'himne oficial de la festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, amb els mullats i els cremats. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més petits podran gaudir de la nit amb cercabirra i Chuck DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i DJ Mac D. Per la seva banda, el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, La Prova. A partir d'aquí, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants, on el gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i capgrosses, sopar de germanor, organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquestes dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns dia 15 de juny tenim el recull del teu mocador doncs, oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia. Màxim 2 mocadors per persona. Unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. Pots descarregar el programa de festa major a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. I també tenim obert el període de matriculació a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes. La matriculació dels infants admesos a les llars d'infants municipals del Trenet i les Marietes per al curs vinent s'ha de formalitzar els dies 16 i 25 de juny, amb dos inclosos. Trobareu tota la informació sobre la documentació que heu de portar per formalitzar la matrícula en l'enllaç que trobareu a www.cunit.cat. A la seu electrònica de l'Ajuntament de Cunit teniu disponible una tramitació electrònica específica per sol·licitar la matrícula i presentar tota la documentació a través del tràmit CUN0048. Fent clic a l'enllaç que trobareu a la web, també podreu presentar la matrícula al vostre fill o filla a les llars d'infants municipals per al curs escolar 2026-2027. La tramitació electrònica a través de l'internet s'ha de fer amb un certificat electrònic que pot ser l'IDCAT mòbil, una forma senzilla i fàcil d'identificar-vos per poder realitzar tràmits i gestions amb l'administració. Per més informació sobre com donar-se d'alta a l'IDCAT mòbil, podeu consultar el vídeo que trobareu també a la web de l'Ajuntament. I també s'obren les inscripcions per a les activitats infantils d'estiu a la biblioteca. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic o bé doncs, també de les xarxes socials Facebook, Instagram, Biblioteca de Cunit.
I fins al 24 de juny, la ciutadania i les entitats que heu participat en aquesta quarta edició dels pressupostos participatius podeu valorar-la i donar la vostra opinió mitjançant un breu qüestionari d'avaluació. El qüestionari ens permetrà tenir en compte les vostres opinions i suggeriments per millorar el procés en futures edicions. Podeu accedir al qüestionari a través de l'enllaç que trobareu a

valorem els pressupostos participatius 2025-2027. I també si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. Recorda que el període de preinscripció està obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia i horari especial dilluns 22 de juny de 9 de matí a 2 quarts de 2 de migdia i de 3 de la tarda a 5 del vespre. A 2 quarts de 6 del vespre, perdó. Tenim també una gran varietat de cursos adaptats a les teves necessitats. Graduat en educació secundària, preparació per les proves d'accés, accés a cicles formatius a grau superior, accés a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica, a nivell inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs al nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta, número 17, planta baixa. Telèfon 977-67-46-01, 977-67-46-01 o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a celebrar i a rebre tota la informació que necessitis. Inverteix el teu futur al CFA Dolors Paül. I també recordem la celebració del solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Et convidem a donar la benvinguda a l'estiu amb una pràctica especial de ioga coincidint amb el solstici d'estiu i del Dia Internacional del Ioga. Recorda, diumenge 21 de juny, a la platja de turisme, de 6 del matí a 8. La sessió inclourà pranayama inicial amb treball de respiració, estiraments suaus per preparar el cos, 108 salutacions al sol amb pauses i descansos quan calgui, relaxació final en savasana i mediació de tancament. No cal tenir experiència prèvia en ioga. Tothom és benvingut a participar i gaudir d'aquesta experiència de connexió. Vine a compartir la sortida del sol i l'inici de l'estiu amb nosaltres. Joves, ja podeu consultar també la programació d'activitats de l'Estiu Jove 2026. Una proposta engrescadora amb activitats variades pel vostre temps de lleure. Totes les activitats són gratuïtes i amb places limitades i estan adreçades a joves a partir de primer d'ESO. Inscripcions obertes a partir del 17 de juny. Més informació a Espai Jove, al carrer dels Horts número 5, trucant al 628-299-986, 628-299-986. I el proper 20 de juny també el Passeig Marítim de Cunit davant de l'oficina de turisme acollirà de 7 del vespre a 11 de la nit una nova edició del Cunit amb Orgull amb vetllada festiva, reivindicativa i oberta a tothom per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. L'esdeveniment comptarà amb la presentació i conducció de Drac Maria Espatec, encarregada de dinamitzar tota la jornada amb animació, humor i participació del públic. La programació inclourà un bingo musical conduït per la mateixa artista, així com diverses actuacions i espectacles en directe. Durant la vetllada, el públic podrà gaudir dels shows drag de Frida Later i Valerie Norton, així com de les actuacions de Cristina Montlau i Javiolo. El punt final de la festa el posarà Lisa Kerr, amb una sessió musical per continuar celebrant la diversitat en un ambient festiu i inclusiu. La jornada també inclourà el Parlament Institucional i la lectura del manifest per les persones LGTBIQ+, del nostre poble, reafirmant el compromís de Cunit amb la igualtat, la llibertat i els drets del mateix col·lectiu. A més, durant tota la vesprada hi haurà barra i food trucks per a qui vulgui gaudir de l'ambient amb bona companyia i gastronomia. També hi haurà servei de punt lila per informar, conscienciar, assessorar i actuar en cas d'agressions masclistes i LGTBIQ-fòbiques. L'entrada és gratuïta. L'acte està organitzat per l'Ajuntament de Cunit i el punt SAI municipal amb la col·laboració de l'Associació Cultural i LGTBIQ+, OK Productions. I l'Ajuntament de Cunit també a través del servei eFactory Cunit i Som Cunit organitza la jornada d'informativa, doncs, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial. Una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc del proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i s'oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. La intel·ligència artificial s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, organització i la productivitat, creació de continguts, màrqueting digital i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes i clients i proveïdors,

0: finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció al més aviat possible a través del formulari que trobareu a forms.le. Aquesta acció formativa i s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. I recordem també que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a les 7:45 del vespre, se celebrarà el sisè Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta, i de la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010, on des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-los a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I segons el diari, al Baix Penedès encara queden prop d'un miler de teulades d'uralita. Segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats. D'aquestes, gairebé un miler, 944, estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. Doncs el Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per erradicar l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient i l'ús del qual es va prohibir el 2001. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis en un dels elements que marca que hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit té només 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites, com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana, en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant s'estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns immobles i mobles que són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin amb presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que es continguin lliures d'aquest material. I recordem que si t'agrada també jugar al billar o simplement vols passar una bona estona divertida entre amics i amigues, apunta't al torneig de billar de l'Espai Jove. Aquest divendres a 6:15 de la tarda. Activitat gratuïta amb places limitades per joves a partir de primer d'ESO. Per més informació i inscripcions pots trucar al 628-299-986 o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:15 de la tarda a 9:15 del vespre. També recordem la ballada de sardanes que tindrà lloc aquest dissabte 20 de juny a 6:45 del vespre a la plaça de Turisme. Ballada de sardanes amb la Cobla Contemporània i la participació de l'agrupació sardanista de Cunit amb el suport de l'Ajuntament de Cunit i Ràdio Cunit. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui a Cunit es presenta molt estable i estiuenc, en sol i cel clar al matí, potser amb algun núvol prim, i alguns també que seran una miqueta més abundants a la tarda, amb una temperatura que serà més alta. Tant de nit com de dia ja es mourà entre els 22 graus llargs que hem tingut de mínima amb el que és el que ha estat la nit més calorosa el que portem d'any, mentre que la màxima avui tornarà a pujar i s'acostarà als 29, amb una humitat, això sí, força baixa, ben feble de gregal al matí, moderat de xaboc a la tarda, fent que la mar estigui moguda, amb marejó o fins i tot acostant-se a maró a la tarda. Demà tindrem un temps estable, amb sol, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí, alguns núvols alts al migdia i cel més clar a la tarda, amb una temperatura que es mantindrà de nit entre 22 i 23 de mínima, i demà la màxima estarà entre 30 i 31, amb una humitat també bastant baixa, ben feble de gregada al matí, moderat de llevant o xaloc a la tarda, i fent que la mar estigui moguda amb àrees de maror. I diumenge les temperatures pugen, es parla d'una onada de calor entre diumenge i dimecres, però es notarà molt més a l'interior del país que no pas aquí a la costa. Tot i així, tindrem temperatures de ple i rigorós estiu, amb domini del sol, amb alguns núvols baixos al matí i algun núvol prim a la tarda, amb una temperatura que es mourà entre els 23 de mínima, mentre que la màxima podria voltar els 32 arran de mar i passar els 33 a l'interior del municipi, amb una xafogó moderada, ben feble de xaloc i marejola a la mar.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De día y de nit.
7: Radio Cunit, la més fresca de la costa.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan. Imma Soler n'és la subdirectora.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
9: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. La P7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Últim dia de classe, escoles i instituts abans de les vacances d'estiu.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar...
11: Ens sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
12: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
13: Ja no ens veurem tant.
14: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
15: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
9: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
16: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
9: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
16: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions l'any.
9: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
16: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
9: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
16: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
9: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga. Jordi Cochran.
17: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
9: Previsió del temps per les hores immediates. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau, hi ha un ambient, un palet d'arròs també, especialment a les comarques del Pirineu, i per tant aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la terra ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
9: Al control de so, Ivan López, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: Catalunya es prepara per la primera onada de calor amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge i durant 3 dies es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior, la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'emergències.
10: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
6: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per a la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment, no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
9: Temperatures tòrrides que també mantenen en alerta agents rurals i el cos de bombers. En les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. A la Catalunya central el que més preocupa a hores d'ara és la part sud de les comarques del Bages, el Berguedà i Osona. Ràdio Sallent, Jordi Canals.
19: Sí, tot i les pluges que han caigut durant els últims mesos, especialment a l'hivern, el cap de bombers a la regió d'emergència centre, Santi Lleonart, assegurava que la previsió és complicada per les altes temperatures de les darreres setmanes i la successió d'onades de calor. La principal incògnita que tenen ara els bombers és saber quan la massa forestal deixarà d'actuar com un fre natural davant d'un incendi.
20: Sobretot la part sud ja comencem a tindre dubtes de que pogués aguantar aquests 10 dies. Creiem que a partir de mig baixes a nord, a Berguedà, Osona, doncs sí que creiem que podem aguantar aquests 10 dies, 15 dies, una certa normalitat. Hem vist ja que en incendis a la zona de Solsonès Sud, Biosca, doncs aquest comportament de la vegetació verda ja no és capaç de retenir els incendis agrícoles, per tant, són capaços de propagar en zona forestal.
19: Lleonard també alertava de la vulnerabilitat del territori i recordava que 9 de cada 10 incendis són causats conscient o inconscientment per les persones. En aquest sentit, ha dit que cal posar remei a aquesta problemàtica.
9: Doncs tot plegat en un cap de setmana de moltíssima mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km/h en algunes vies i les restriccions de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una 50ena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
6: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i la P7 fins a Martorell, a la B20 fins a Alella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
0: Evitar les hores de més intensitat de vehicles, on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la Revetlla, que és la nit de Revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada a la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
6: Durant la Revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
8: Notícies en xarxa.
9: Últim dia de classe abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes, per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevànol per, com sap-ne, l'havien. Ràdio Ripoll, Laura Segur.
21: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
22: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
23: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
24: Ja no ens veurem tant.
14: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
15: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
25: Sí, mullarem els profes.
26: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
21: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada cas expliquen ells mateixos tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
27: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
28: Aquesta setmana es va a un campus, així no m'han de vigilar.
29: Em quedo amb la iaia a vegades.
15: Anirem de càmping.
30: En sort de que sóc bastant autònom.
31: I aniré al casalet de bàsquet.
21: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
9: Un curs, com us deia, marcat pel malestar dels docents, l'acord entre el govern i els sindicats, Comissions Obreres i la UGT, amb la incorporació també de professors de secundària, implica un augment de plantilla i increments salarials, però no satisfà bona part dels docents. Consideren que és insuficient perquè no resol els problemes del dia a dia a les aules. Esther Minguell, bon dia.
32: Bon dia. Professors i mestres acaben el curs denunciant que falten mans per atendre la diversitat a les aules, que hi ha massa burocràcia, cal abaixar ràtios i recuperar la pèrdua salarial dels últims anys. Un malestar que el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, atribueix a una falta de recursos.
33: Hem tingut una situació, jo crec que anòmala, en quant a la inversió en educació, perquè en moments de creixement econòmic això no s'ha fet reflectit en l'educació. En moments de crisi sí que s'ha vist de manera forta amb retallades, que no s'han recuperat. L'altra és una manca de planificació. No veiem un projecte polític sostingut, sòlid, que pugui permetre pensar que tenim una idea de per on ha d'anar a l'educació. Tenen molts deures d'estiu els sindicats i el govern que hauran d'arribar a alguna mena d'espai, de diàleg, de conjunció, per veure per on pot anar el curs que ve. I no oblidem que al setembre sortirà un informe, informe PISA, que posarà sobre la taula el que fa 3 anys ja es va dir, que tenim un sistema mínimament ajustadet a les mitjanes europees, no? I això ens farà pensar un altre cop, ens farà veure què ha passat, quin ha passat i cap a on podem tirar. Per tant, el curs serà un curs distret.
32: I queden pendents aspectes com les altes temperatures a les aules, la cancel·lació de les colònies i possibles mobilitzacions a l'arrencada del nou curs, el 8 de setembre.
9: 2:15. L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a hospital i també el dolor.
1: La sanitat pública catalana ha adquirit el giny per més de 2.400.000 euros i es preveuen fins a 300 intervencions d'aquest tipus entre infants i adults a l'any.
9: Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. El robot s'anomena Xurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
3: Al tercer dia o al segundo ja mejor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
9: ¿De la operación?
3: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
2: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
4: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el més dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
2: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
9: Catalunya ha lliurat aquest matí les banderes blaves 2026 al distintiu internacional, que reconeix la qualitat ambiental, però també la seguretat i els serveis de platges i ports.
1: Enguany s'han distingit 101 platges i 24 ports amb bandera blava. Sitges s'ha posicionat com la ciutat amb més guardons.
9: L'acte de lliurament ha tingut lloc a Lloret de Mar. Allà hi tenim a la nostra companya, la Paula Fernández, de Televisió de la Costa Brava. Bon dia, Paula.
5: Bon dia, companys. Doncs com bé comentàveu, Lloret de Mar ha acollit aquest divendres al migdia l'acte de lliurament d'uns distintius internacionals que premien l'excel·lència de platges i ports esportius. En aquesta edició, Catalunya ha sumat 101 platges i 24 ports guardonats. L'acte, encapçalat per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor la feina dels municipis costaners.
7: Catalunya compta amb platges amables que faciliten passejar, que faciliten banyar-se i visitar-les a tothom sense cap mena d'excepció. Per tant, qualsevol ciutadà ciutadana ha de tenir dret, també es deia, a aquest accés. Catalunya, a través dels seus pobles i viles, és una referència europea en qualitat ambiental i en accessibilitat a les nostres platges.
5: Sitges s'ha posicionat com la ciutat que ha rebut més distintius de banderes blaves, però les comarques gironines també han tornat a situar-se entre les més premiades, amb 27 platges i 9 ports distingits, mentre que arreu del territori català s'ha renovat i ampliat reconeixements que posen en valor la qualitat de les aigües, els serveis i el compromís amb la sostenibilitat. L'edició d'enguany també ha incorporat 15 distintius centre blau destinats a equipaments d'educació ambiental, reforçant així la vessant pedagògica i de sensibilització del programa.
9: Gràcies, Paula Fernández, de Televisió de la Selva, i ara obrim Plana Política. Els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia de signar públicament un memoràndum de 14 punts on tots dos països ja havien subscrit per separat.
1: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
10: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
9: La Moncloa considera que la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir una nova peça separada contra Begoña Gómez és un despropòsit. El magistrat atribueix a la dona del president espanyol Pedro Sánchez nous delictes de prevaricació i de frau als interessos de la Unió Europea arran d'un contracte adjudicat per la companyia pública Red.es a una unió temporal d'empreses vinculades a Juan Carlos Barrabés.
1: L'executiu espanyol assegura que Begoña Gómez no té cap vinculació amb aquest contracte, a més recorda que no hi ha cap carta de recomanació ni cap gestió que Gómez fes en relació amb aquesta adjudicació.
9: I el president de la Generalitat, Salvador Salvador Illa ha fet una crida a empreses tecnològiques japoneses a instal·lar-se a Catalunya. Els ha promès un entorn favorable per créixer.
1: En la inauguració del Fòrum Econòmic i Cultural Catalunya-Japó, Illa també s'ha compromès a fer realitat com més aviat millor el vol directe entre Barcelona i Tòquio perquè sigui una eina per connectar els mercats i la gent.
9: I ens situem ara a la Bisbal de l'Empordà, on una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua. La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva. Televisió de la Costa Brava, Laia Campos, endavant.
0: Una avaria en una canonada de distribució al carrer Canigó de la Bisbal, detectada aquesta matinada, ha obligat a interrompre de manera general el subministrament d'aigua per poder iniciar la reparació. El fet que la incidència hagi tingut lloc per sobre del bypass que es va instal·lar a la xarxa ha fet que s'hagi de tancar l'aigua a la sortida del dipòsit per poder reparar-la. Ens ho ha explicat amb més detall l'alcalde de la ciutat, Òscar Aparicio.
6: Aquesta és una avaria que ha passat recurrentment, que és veritat que els darrers 2 anys més o menys no l'havíem tingut perquè havíem fet una obra provisional, que era un bypass, però just l'avaria avui ha passat en el bypass, per tant, ens diu la companyia que fins a mitja tarda no estarà arreglada. El que hem fet, com ja ho tenim, de fet, en els protocols interns, és activar una cuba que tenim al costat del geriàtric municipal, que dona servei al geriàtric, però també a tota aquella ciutadania que tingui necessitat d'aigua, poden venir a recollir aigua aquí.
0: Els serveis tècnics ja hi treballen des del matí i la previsió és que es restableixi el servei de forma progressiva a partir de mitja tarda, mentre que es recuperaria la normalitat amb pressió i cabal allà de demà al matí.
9: Alcaldes d'Osona reclamen una revisió de la llei de contractació pública perquè consideren que genera excessiva burocràcia, retards i poca capacitat de decisió als ajuntaments.
1: Els alcaldes de Vic, Torelló i les Masies de Voltregà denuncien que els recursos judicials, la complexitat dels procediments i les dificultats per sancionar empreses incomplidores allarguen projectes durant anys i acaben perjudicant tant la gestió municipal com la ciutadania.
9: Una denúncia que ha recollit la Núria Perera del 9FM.
8: Des de Vic, l'alcalde Albert Castells denuncia l'excés de tràmits i assegura que això dificulta la participació de petites i mitjanes empreses en les licitacions públiques.
11: No, hem de repartir les empreses del territori millor que les grans corporacions i hem de fer contractes que siguin més ambientals i més socials. Aquesta és la teoria, sona bé, però a la pràctica anem en el camí invers.
8: A les Masies de Voltregà, l'alcaldessa Verònica Ruiz lamenta que els consistoris tinguin poques eines per actuar davant empreses que incompleixen terminis.
12: Hem de passar molts sedassos per poder fer una contractació, però després no tenim eines ni tenim mecanismes per penalitzar la mala praxis que fan les empreses que es presenten en aquestes obres.
8: Ruiz cita el cas de les obres del carril bici a la C-17Z, que s'han allargat molt més del previst.
12: Ha durat molt més del que teníem previst i hem passat de 8 setmanes a 6 mesos.
8: També l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, assegura que els ajuntaments estan lligats de mans i peus davant processos cada vegada més complexos. Tots tres coincideixen a reclamar més agilitat i menys burocràcia.
9: Moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer, amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des d'avui, el tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Maria Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
16: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
13: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
17: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
13: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
9: 8 minuts i 2:15, arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
14: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per a la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts. Inici immillorable de la sèrie, que és el millor de 5 enfrontaments, segons el tècnic culer, Xavi Pasqual.
15: L'equip està fort, estem bé, els dos equips estem bé. La veritat és que avui podia haver guanyat qualsevol dels dos. A València ha demostrat que és un equip quasi imparable. Nosaltres hem jugat a molt bon nivell per poder-los guanyar. La nostra mentalitat és bona, estem molt per la feina.
14: Demà a les 8 serà el segon partit a la Fonteta i en la final de Lliga de Futbol Sala el Barça va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Murcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels murcians, un partit somiat pel jugador francès.
18: Puedo pensar en tu cabeza, pero hay que estar dentro del partido hasta que se acaba y después ya voy a pensar lo que tú quieres.
19: Para nosotros, si podemos ganar en 3 es mejor, si podemos ganar en 4 ganamos en 4 y si tenemos que ganar en 5 vamos a ganar en 5. El más importante es ganar.
14: Sergio González y Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador. En futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit, a partir de les 9, la tornada de la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per capgirar la derrota del partit d'anada per 1-0. El Sabadell somia tornar al futbol professional 5 temporades després. I qui també té un partit de cara o creu aquest vespre és l'Igualada d'hoquei patins. Els de la Noia estan obligats a guanyar les comes davant del Liceo en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda. La sèrie ha estat 2-0 en contra pels catalans. Escoltem el jugador arlequinat Joel Roma en l'entrevista feta aquest migdia al programa En Joc. La confiança està intacta.
20: Jo crec que han sigut dos cops durs perquè veníem de fer molt bona temporada i de fer molt bons resultats i han sigut dos cops bueno, que ningú s'esperava. Però bueno, jo crec que han passat uns quants dies, hem pogut fer un reset i estem preparats per aquesta tarda donar-ho tot i anar a tope. Perquè crec que ho hem de fer per l'afició, per nosaltres i per demostrar que si hem arribat fins aquí és per alguna cosa.
14: Aquesta tarda arrenca la Volta Ciclista Catalunya Femenina. La primera etapa té sortida i arribada a Santa Susana. En total són 3 dies de competició. Paula Blasi, la d'Esplugues de Llobregat, la Mireia Benito de Llorenç del Penedès i la neerlandesa Marian Vos són algunes de les principals favorites a guanyar la cursa catalana. I tornant al futbol, el jugador maresmenc Marc Cucurella va parlar del seu fitxatge pel Madrid. Cucurella destaca que el seu pas pel Barça no és incompatible amb jugar pel conjunt blanc.
22: Al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents, la meva etapa al Barça no la canviaria, al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
14: A l'Espanyol femení, Marc Torres ha renovat el contracte per una temporada fins al 2027. Serà el quart any de la migcampista a la disciplina blanquiblava. Moviment també als equips catalans de bàsquet de l'ACB. El Manresa ha incorporat l'escorta polonès Lucas Kolenda, de 26 anys, i per les pròximes dues temporades arriba procedent del Rostock Seawolves alemany, amb experiència a l'Eurocup. I per part del Lleida, el nord-americà Cody Walden posa punt final a la seva etapa al conjunt lleidatà després de 2 anys. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma es reforça amb Víctor Pérez.
23: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minutets i arribem ja a 2:15. Fem una petita pausa, però ens hi tornem a posar de seguida amb més actualitat. Fins ara.
24: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
25: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: El diccionari TermCat.
26: 40 anys, 40 paraules.
27: 2024. Tant. Depressió atmosfèrica tancada a la part mitjana i alta de la troposfera, constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents, que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
2: Marta Sabater.
3: La llengua és viva, evoluciona constantment i de vegades hi ha canvis, planificats o espontanis, en la denominació dels conceptes. Inicialment, el concepte de l'àmbit de la meteorologia que avui en dia coneixem com a Dana s'anomenava gota freda. En popularitzar-se el terme gota freda, però, també va perdre precisió terminològica, de manera que sovint es feia servir per designar simplement episodis de pluja més o menys abundants. En canvi, pels experts era clar que no totes les gotes fredes produïen pluges intenses i que no tots els episodis de pluja intensa a la Mediterrània eren causats per una gota freda. Per aquest motiu, des de l'àmbit especialitzat hi va haver força consens en intentar canviar el terme gota freda per una denominació més descriptiva. I la forma escollida va ser depressió aïllada en nivells alts, que es podia abreujar

0: fent el plural regular. Per exemple, les danes dels últims anys. La llengua canvia i evoluciona, però el nom no sempre fa la cosa. I, malauradament, els fenòmens naturals, amb un nom o amb un altre, poden ser igual de devastadors.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Temperatures de fins a 40 graus en la primera onada de calor d'aquest estiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill a partir de diumenge que afectarà especialment les comarques de Ponent i l'Ebre. A les nits, els termòmetres no baixaran dels 20 graus i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. Protecció Civil recomana extremar les precaucions, especialment la nit de Sant Joan.
4: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
3: Tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat pel final de curs i la proximitat amb la Revetlla. Més de 610.000 vehicles han de començar a sortir avui de l'àrea metropolitana. L'AP7 i les carreteres cap a la costa seran les més complicades. És divendres 19 de juny de 2026 i tenim més titulars. Alumnes d'escoles i instituts diuen adeu a les aules abans de les vacances d'estiu.
5: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
6: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
7: Ja no ens veurem tant.
8: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
9: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
3: Un curs marcat per les vagues i protestes de mestres i professors per reclamar millores al sistema educatiu.
10: Els sindicats majoritaris amenacen a reprendre les mobilitzacions després de les vacances si no hi ha cap avenç.
3: Vall d'Hebron fa la primera cirurgia pediàtrica d'Europa amb un robot que opera a través d'una sola incisió.
10: L'eina redueix el dolor i l'estada a l'hospital permetrà fer més de 300 operacions a l'any.
3: Els Estats Units i l'Iran aturen les converses de pau.
10: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el post del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats.
3: En cultura, el MACBA porta la seva col·lecció a una trentena de localitats d'arreu de Catalunya.
10: El projecte Un Museu Fora del Museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús.
3: En esports, el Barça de bàsquet va guanyar el primer partit de la final de la Lliga, Jordi Cochran.
11: Els blaugranes van superar el València a la pròrroga per 112-113, liderats per un espectacular Will Clyburn. I en futbol sala, el Barça va sumar el segon punt de la final amb la golejada contra el Pozo Murcia per 6-1.
3: Preveja del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia, som arribats al divendres i també ha arribat el polsim en suspensió. El cel es veu una miqueta més tèrbol a hores d'ara, no tan blau. Hi ha un ambient, un palet d'arròs, també, especialment a les comarques del Pirineu, i, per tant, aquesta mala visibilitat que denota també que l'aire està arribant des del sud, i si ve del sud, ve del Sàhara, i ve també amb temperatura elevada. De fet, a hores d'ara està pujant una mica més aquesta temperatura, aquesta calor està sent més intensa que no pas ahir a aquesta hora, i aquesta tarda estarem parlant d'alguns valors propers als 37-38 graus que s'arribaran a assolir a les comarques de la Terra Ferma. També allà, al sud de Lleida, anirà fent més vent i arran de mar molta xafogor, però en general una tarda tranquil·la, sense tempestes. Aquesta matinada, demà al matí, alguna gotellada a les comarques interiors, també les de Tarragona, gotellades de fang, i demà un xic més de calor que avui, però no tindrà res a veure amb la calorada XXL que hi haurà el diumenge. Més de 40 graus en alguns racons de la Garrotxa i també del sud de Lleida. N'estem pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Luismi. Al control de so, Ivan López. Us parlem, Albert Güell i Sònia Kerr.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Catalunya es prepara per la primera onada de calor, coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu. A partir de diumenge, durant 3 dies, es poden superar els 40 graus a les comarques de l'interior.

0: la Plana de Lleida, també a les Terres de l'Ebre i fregant els 38 a la resta del país. Des del govern es demana màxima prudència per evitar incendis, sobretot durant la revetlla de Sant Joan. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Màxima alerta per la pujada de temperatures a partir de diumenge i fins dimarts. Els termòmetres superaran els 40 graus a les comarques lleidatanes, les de l'interior i a les Terres de l'Ebre, però s'arribarà fins als 38 graus a la resta del país, amb nits tòrrides de més de 25 graus al litoral i prelitoral. Una calorada que baixarà una mica a partir de Sant Joan, però que es mantindrà forta tot el mes de juny. Una calor, aquesta onada de calor que no s'aturarà durant 3 dies, per això des de Protecció Civil fan aquestes recomanacions a la ciutadania. Ima Soler és la subdirectora d'Emergències.
2: Evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor.
1: Des de Protecció Civil, a més, s'adverteix del còctel explosiu que esdevé aquesta calorada amb la presència de petards i pirotècnia per la revetlla de Sant Joan. Per tant, màxima alerta també per evitar incendis. Estan prohibides les fogueres i la pirotècnia a menys de 400 metres de les zones boscoses. Ara bé, de moment no es preveu el tancament de cap parc natural davant d'aquesta primera onada de calor de l'any.
0: Temperatures tòrrides, com deies, Carina, que mantenen en alerta els agents rurals i els cossos de bombers, que en les darreres hores han arribat a treballar en 9 focs arreu de Catalunya. Un escenari, la simultanietat d'incendis, que preocupa especialment a les comarques de l'Alt Pirineu, on els bombers afronten la campanya d'enguany amb un dispositiu similar al de l'any passat. Ràdio Trem, Júlia García.
3: Aquest divendres s'ha presentat a Trem la campanya forestal d'aquest 2026 a l'Alt Pirineu i Aran. Tot i un hivern plujós, la falta de pluges de la primavera ha encès les alarmes en uns boscos on l'evolució dels incendis preocupa especialment per la simultaneïtat. El cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, ho detalla.
4: En quant al dispositiu, és l'habitual de doncs, temporades anteriors. Sí que doncs, hem augmentat en tecnologia, doncs, tenint a disposició doncs, una flota de drons que ens permet veure en una situació sanitària quina és la situació de l'incendi i quines són les zones doncs, amb major temperatura. I doncs, la resta de dispositiu és l'habitual doncs, per campanya forestal.
3: Per protegir aquesta zona que compta amb els boscos més extensos de Catalunya, el dispositiu d'enguany reforça el personal als parcs de la regió i incorpora noves tecnologies com drons de visió zenital. Un desplegament clau davant d'uns focs que cada vegada superen més la capacitat d'extinció.
0: Doncs tot plegat en un cap de setmana de molta mobilitat. De fet, a aquesta hora ja està activat el dispositiu especial de trànsit per a la revetlla de Sant Joan. Es preveu que avui surtin de l'àrea metropolitana uns 610.000 vehicles amb l'AP7 i les vies que connecten amb la costa com les més complicades. Dimarts, el dia de la revetlla, la limitació a 80 km hora en algunes vies i la restricció de camions a l'AP7 seran les actuacions més destacades d'un dispositiu que preveu una cinquantena de controls policials. Carina Bellbé, bon dia de nou.
1: Bon dia. El dispositiu de trànsit es divideix en dues operacions sortida. La primera ha arrencat aquest migdia i fins demà a primera hora de la tarda. Aquí la previsió és establir carrils addicionals en sentit contrari a la P7 nord i sud i a la C32 al Maresme. Des de trànsit demanen evitar sortir entre les 5 i les 7 d'aquesta tarda i també demà entre 12 i 2 del migdia. La segona onada serà dimarts, el dia de la revetlla. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana uns 490.000 vehicles. En aquesta operació sortida estarà restringida la circulació de camions a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant i també es limitarà la velocitat a 80 km hora de 5 a 10 de la nit a la B23 i l'AP7 fins a Martorell, a la B20 fins a Lella i a la C31 i la C32. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
5: Evitar les hores de més intensitat de vehicles on hi haurà més retencions, que és a les 7 de la tarda hi ha el pic de retencions i a partir de les 8 de la tarda les coses milloren. I el dimarts, que és la nit de la revetlla, evitar, si es pot, les primeres hores de la tarda i a partir de les 8 les coses milloren. D'acord? Per tant, evitar sempre aquests moments de la tarda fins a entrada la tarda, que seria una mica la recomanació. Però programar-se, mirar quin és l'estat del trànsit.
1: Durant la revetlla hi haurà també un reforç policial de 286 agents amb una cinquantena de controls amb les motos, els camions, les drogues i l'alcohol com a principals eixos d'actuació.
0: Dispositiu de mobilitat també de cara al Tour de França, el seu pas per Granollers, que causarà grans afectacions a la mobilitat urbana i interurbana el dilluns 6 de juliol. El recorregut de la sortida neutralitzada per fer un passeig pel nucli urbà comportarà el tall de trànsit de bona part de la ciutat aquell dia i també l'eliminació de més de 3.000 places d'aparcament. Ràdio Granollers, Elisenda Cuquet.
6: L'Ajuntament de Granollers treballa incansablement amb ASO, l'organitzadora del Tour, i els serveis sanitaris i policials per poder tancar bona part de Granollers i amb afectacions a la resta de la ciutat i alhora garantir l'atenció de possibles emergències. I és que entre els granollerins que sortiran a veure el Tour i la gent que vindrà de fora de Granollers es poden ajuntar desenes de milers de persones als carrers de la capital del Vallès Oriental. El Tour és el tercer esdeveniment mundial i tot ha de sortir a la perfecció, i això té una afectació general, segons el director de Transició Energètica de l'Ajuntament de Granollers, Josep Lluís Castell.
7: Una sèrie de solucions perquè aquesta afectació sigui la mínima possible.
6: Els ciclistes sortiran del carrer de Ramon Llull a les 12:10 del dilluns dia 6 de juliol i a 1:15 ja sortiran cap a Canovelles. L'aparcament per als vehicles que vinguin de fora serà als pàrquings del circuit de Barcelona-Catalunya, d'on sortiran busos llançadora fins al nucli urbà cada 20 minuts.
8: Notícies en xarxa.
0: 20 minuts i arribarem al punt de les 3, avui que és l'últim dia de classe, abans de les vacances d'estiu. Escoles i instituts acomiaden els alumnes després d'un curs marcat per les vagues i les protestes de professors i mestres per reclamar millores al sistema educatiu. Avui, però, els protagonistes són els nens i nenes, que diuen adeu a les aules, alguns entre llàgrimes per haver-se de separar dels companys o perquè tanquen una etapa, en el cas d'infantil, sisè de primària o quart de l'ESO. Els companys de Ràdio Ripoll s'han desplaçat fins a les portes de l'escola Pirineu de Campdevano per copsar-ne l'ambient. Laura Segú, endavant.
9: Aquest divendres 19 de juny està l'últim dia de moltes rutines a l'escola Pirineu. Col·locar la senyalització de regulació de trànsit, l'arribada del bicibús, el petó de comiat dels pares i jugar amb els companys. Un final de curs amb sentiments contraposats, però amb l'alegria comuna d'organitzar jocs d'aigua per remullar el professorat.
10: Em sento molt bé, moltes ganes d'acabar, però trist el moment, perquè ens anem a l'institut.
11: Avui és l'últim dia que ens estarem tancats aquí dins.
12: Ja no ens veurem tant.
13: Però també perquè avui fem jocs així d'aigua.
14: Estic molt content perquè acabem el col·le, però avui ens ho passarem bé perquè mullarem els mestres.
15: Sí, mullarem els profes.
16: Content perquè s'acaba el col·le i avui ens ho passarem genial perquè i al final mullarem els profes.
9: L'estiu encara era amb il·lusió. Durant 2 mesos i mig tindran vacances i en cada casa expliquen ells mateixos, tenen el seu propi sistema per coordinar-se perquè estiguin ben atesos.
10: Tenen gràcies que jo sóc, que faig les coses jo sola, sé cuidar-me molt bé.
11: Aquesta setmana es va a un campus, si no m'han de vigilar.
12: Em quedo amb la iaia a vegades.
14: Anirem de càmping.
12: Tan sort que sóc bastant autònom.
16: I aniré al casalet de bàsquet.
9: El pati de l'escola Pirineu s'ha convertit aquest divendres, per tant, una zona d'esbarjo ben fresca, on l'aigua ha estat l'element protagonista de cadascuna de les proves de la gimcana que han organitzat els més grans.
0: Us ho dèiem en titulars, l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el primer d'Europa en operar un nen amb un robot a través d'una única incisió. L'aparell és de tecnologia xinesa i només aquest país asiàtic i els Estats Units han fet intervencions similars. La tècnica mínimament invasiva redueix l'estada a l'hospital i el dolor. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. El robot s'anomena Shurui i té un sol braç a través del qual introdueix la càmera i l'instrumental quirúrgic a l'interior del cos. Ho fa a través d'una única incisió de 2,5 centímetres i no 4 incisions com fins ara. Així és com van extreure un ronyó i un urèter a l'Ilias fa 3 setmanes. Té 12 anys i recorda un dia i mig de molèsties després de la intervenció. A continuació, a casa, vida pràcticament normal.
18: Al tercer dia o al segon ja és millor. Ahora mejor porque ya puedo hacer más o menos vida normal.
0: ¿De la operación?
18: Pues salir con los amigos, ir a jugar y ir a, pues, a salir con ellos.
17: El cap d'urologia pediàtrica i trasplantament renal és Marino Asensio.
19: La compra d'un robot Unipur ens va entusiasmar perquè per a nosaltres la possibilitat de treballar fent el menys dany possible al pacient és fonamental. Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada.
17: Els fabricants del robot han promès reduir la incisió per sota dels 2 centímetres l'any que ve.
0: I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona ha impulsat un projecte per millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual a les consultes mèdiques. A banda de la formació dels professionals per tractar d'una manera més adequada els pacients, s'han creat unes eines de comunicació adaptades per facilitar les visites. Televisió de Girona, Marc Vives.
20: Els pacients, mitjançant una sèrie de pictogrames, hauran de ratllar el pas que hauran fet i veure el següent. D'aquesta manera, redueix l'ansietat que suposa la visita i també, a través d'una explicació prèvia per part dels acompanyants, la visita es podrà fer com pertoca. Facilia va néixer l'any 2020 i s'ha anat implementant progressivament a les consultes de les diferents especialitats mèdiques de l'Hospital Santa Caterina, com ara oftalmologia o otorrinolaringologia, fins a estendre's progressivament a la resta d'especialitats. Tanmateix, projectes com aquests poden derivar-se d'altres col·lectius, com els pacients pediàtrics, la gent gran o inclús les persones que s'atenen al servei amb barrera idiomàtica.
0: I atenció a aquestes propostes del govern per millorar la conciliació. Teletreball total en certs períodes de l'any i llars d'infants a les empreses.
21: Són només dues de la cinquantena de plantejaments recollits a l'Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat, una estratègia per transformar la societat i avançar per millorar l'equilibri entre la vida personal, laboral i familiar. La iniciativa, presentada aquest divendres pels consellers Eva Menor i Miquel Samper, pretén impulsar canvis reals en l'organització dels temps. Escoltem Miquel Samper.
22: L'instrument que tenim per nosaltres, des del Departament d'Empresa i Treball, ajudar a que això sigui una realitat, és la base del diàleg social. Nosaltres hem de ser els que impulsem que tant les patronals com els sindicats això ho posin en el calendari, estiguin als convenis, i que es discuteixi ben poc, perquè és que això no s'hauria de discutir.
0: Això el mateix dia que hem sabut que 3 de cada 10 treballadors han de fer canvis a la feina per poder conciliar.
21: Segons una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística, l'11,9% creu que la jornada laboral és massa llarga, un 10,7% que els horaris són impredictibles i un 11,7% expressa altres dificultats. D'altra banda, el 15% dels pares fa servir serveis professionals per a la cura dels fills, mentre que la resta prefereix organitzar-se sol, amb la parella o bé amb els avis.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Titular també destacat de la jornada, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat les converses de pau previstes per avui, segons ha informat el Ministeri d'Afers Exteriors del govern suís. Era precisament en aquest país on s'havia d'assignar públicament un memoràndum de 14 punts que tots dos països ja havien subscrit per separat.
21: Un nou atac d'Israel ha provocat 15 morts al Líban i intensifica encara més el pols del govern de Netanyahu amb la Casa Blanca pel final de les hostilitats. El politòleg i periodista Jordi Armadans s'hi ha referit en declaracions a la xarxa.
23: Era un acord vingut de moltes situacions de debilitat, però no arribava a ser un acord de pau i, per tant, en aquest sentit, de moment es retrassa encara més el que seria l'inici de les negociacions profundes i és evident que la manca de voluntat de Netanyahu de fer possible aquest acord doncs, és un element doncs, que està present.
0: Mentrestant, a Catalunya, avui acte institucional per commemorar els 15 anys de la Constitució dels òrgans de govern de l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un acte al Parlament de Catalunya ha servit per enaltir la dècada i mitja de l'ens metropolità que s'ha consolidat com un model de presa de decisions per consens. Judit Vallès, bon dia.
24: Bon dia. El Parlament de Catalunya ha acollit l'acte de commemoració del 15è aniversari de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, un instrument que es va constituir el 2011 fruit del consens polític i que en l'actualitat permet centralitzar serveis públics d'una àrea de més de 600 quilòmetres i 3 milions d'habitants. Durant l'acte al Parlament s'ha recalcat la capacitat d'acord estratègic i la consolidació d'un instrument que ha esdevingut essencial per desenvolupar i simplificar la governança dels municipis metropolitans. Així ho ha explicat Jaume Collboni, president de l'AMB.
25: Justament avui, en el context polític en el que estem, hem de posar més de relleu que mai la capacitat d'acord, de consens, fins i tot d'unanimitat, com s'ha vist, que el país reclamava i que el país reclama, crec jo, avui també en altres àmbits. I, per tant, la celebració és doble. El reconeixement d'una realitat que no és la de la Barcelona metropolitana, és la de la Catalunya metropolitana.
24: L'acte ha convidat a parlar alguns dels seus principals artífexs, com Anna Simó, Xavier Trias, José Montilla i Jordi Hereu, també amb la presència dels presidents Josep Rull i Salvador Illa, qui ha definit l'AMB com un exemple a seguir de federalisme municipal.
8: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a Tarragona perquè el conseller Miquel Samper es troba reunit amb els treballadors de Daun després de l'anunci de reestructuració de l'empresa. Preveu acomiadar 138 treballadors a Espanya, la majoria justament a Tarragona. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
1: El conseller d'Empresa i Treball afirma que el govern està al costat dels treballadors afectats. Recorda que actualment el mercat laboral, tot i estar en auge, es troba en una situació de revolució tècnica i industrial. Diu que acompanyaran les persones que en pateixin les conseqüències perquè puguin trobar una nova feina.
2: Però estem vivint aquesta revolució que generarà un sacseig i que nosaltres, com a departament, el govern de la Generalitat, el que ha de fer és acompanyar aquests treballadors a modificar els seus perfils professionals perquè puguin treballar amb les noves feines que ens venen ara com a conseqüència d'aquesta robotització, automatització i l'impacte que té la intel·ligència artificial.
1: Prèviament, Miquel Samper ha presidit a la URB l'acte de presentació del Pacte Nacional per la Indústria.
0: I és moment de repassar altres notícies d'avui. La Creu Roja ha acompanyat 7.506 persones sol·licitants d'asil el 2025 a Catalunya.
21: Del total, el 64,7% són homes. L'entitat els oferta acollida, suport jurídic, atenció psicològica i accés a l'ocupació amb més de 2.700 places d'acollida. Veneçolans i ucraïnesos continuen sent majoritaris i es consolida un tercer perfil provinent de Mali.
0: A la Bisbal de l'Empordà, una avaria ha deixat tot el municipi sense subministrament d'aigua.
21: La previsió és que pugui quedar reparada a mitja tarda i que la recuperació del servei sigui progressiva.
0: Troben el cos sense vida d'un jove de 20 anys que s'hauria accidentat a Artés.
21: El noi va sortir a córrer i en no tornar a casa es va donar l'avís i se'n va iniciar la recerca i han participat 7 dotacions dels parcs de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, el grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la unitat de mitjans aeris. A 3:45 de la matinada els bombers han localitzat el cos sense vida del noi a una zona propera a la Font de les Tàpies. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident.
0: I és moment per la cultura. El MACBA treu part de la seva col·lecció al carrer amb la col·laboració de centres d'arts visuals d'una vintena de localitats. El projecte Un museu fora del museu porta còpies de fotografies i vídeos d'artistes tan rellevants com Fina Miralles o Francesc Abad a llocs tan poc usuals com un tanatori, una perruqueria o parades d'autobús. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Des d'avui, el Tanatori de Lleida es pot gaudir de l'obra de Fina Miralles Relacions, relació del cos amb elements naturals, el cos sobre l'herba. I a Martorell, dues obres de Ferran García Sevilla s'han serigrafiat sobre els autobusos de la xarxa municipal. Són dos exemples de la iniciativa Un museu fora del museu, que amb l'impuls de la Generalitat aproxima obres del MACBA a llocs inusuals d'una vintena de localitats catalanes. Sempre pensant, com explica el comissari Martí Manent, en la relació entre l'obra i allà on s'exposarà.
4: A Sant Cugat fa bastanta gràcia perquè hi ha dues obres de l'Àngels Ribé en una cafeteria on ella hi va a prendre cafè. Llavors, la relació amb les persones ja hi és.
3: Així, per exemple, el gerent de la perruqueria Hermes de Valls, Carles Carrion, s'ha mostrat feliç d'exposar les fotografies de Francesc Abad.
5: Al final, sempre acabem venint aquí, que per una vegada que sortiu cap al territori, que dieu altres, pues, que està molt bé.
3: Una proposta que s'estendrà fins al 30 de novembre a 35 localitzacions de 23 poblacions catalanes.
0: I abans dels esports, dues propostes per aquest cap de setmana que ens arriben des de Ràdio Tremp i UAU Lleida Ràdio.
7: Aquest cap de setmana neix el Festival de Curtmetratges de la Vall Fosca a les antigues escoles d'Espui. Hi haurà projeccions aquesta tarda a les 7 i demà a la mateixa hora. Un dels plats forts és que el públic en serà el jurat. Ho explica l'organitzador Martí Boneta.
26: Podran visualitzar els 30 curtmetratges, també podran votar aquells curtmetratges que més els ha agradat de cada sessió.
7: La decisió final es coneixerà de cara a l'estiu en el lliurament de premis previst per al 21 d'agost.
27: El recinte final de les Firetes de Lleida acull avui la primera gran jornada central del magnífic Fes. Joan Dausà, Lori Meyers i The Molotov són els reclams principals d'una programació que també compta amb noms com Esbetlana, Kitai o Balissa, entre d'altres. Santi Salvador, un dels impulsors del magnífic, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com ha anat el ritme de venda d'entrades per l'edició d'enguany.
28: Sí que creixerem respecte a l'any passat, estem en torn d'un 8-9%, i el ritme d'aquest de vendes d'entrades aquests dies està sent brutal, estem molt satisfets.
27: Demà el cinquè magnífic Fes afronta el seu segon gran dia amb Love of Lesbian com a caps de cartell.
0: I arriben els esports. Que avui ens porta Jordi Cochran. Jordi, benvingut. Victòria del Barça de bàsquet a la pista del València en el primer partit de la final.
6: Bon dia, Sònia. Els blaugranes van donar el primer cop sobre la taula amb el triomf a la pròrroga per 112-113 en un partit que quedarà per la història amb la major puntuació sumada en una final entre els dos equips amb 215 punts en total. Will Clyburn va ser el jugador més destacat amb el triple que va forçar el temps extra i com a màxim anotador dels culers, 21 punts pel blaugrana Nicola Provitola. Aquesta victòria és una demostració de caràcter.
9: Estamos jugando una final, entonces extra motivación, hablar de una cosa a la otra. Lo que hay que hacer es dar todo en la pista, dejarse todo, no guardarse nada. Fue un poco el discurso con el que Xavi terminó esta mañana y fue así, ¿no? Creo que dimos todo.
6: Demà a les 8 del vespre serà el segon partit a la Fonteta i encara en clau blaugrana amb fitxatges al Barça i, segons ha pogut saber la xarxa, està molt interessat en la incorporació del base nord-americà Justin Robinson, que aquesta temporada ha jugat al París i que a l'Eurolliga ha tingut una mitjana de 14,6 punts per partit. I en futbol sala, el Barça, que va sumar el segon punt de la sèrie amb la golejada per 6-1 davant del Pozo Múrcia. Mamadou Touré, amb 4 gols, va ser l'artífex de la remuntada del gol inicial dels Múrcia. En Sergio González i Adolfo, que tornava a jugar després d'estar quasi 3 mesos de baixa per una lesió a l'espatlla, van arrodonir el marcador.
10: El dia que m'operaron me dijeron, bueno, no contábamos que pudiera estar, me dijeron que no iba a jugar en todo el año ya, y el poder estar ya disponible en toda la serie y hacerlo con un palado así y yéndonos a Murcia con 2-0 es algo que no se puede describir con palabras, y si encima tienes el premio en este caso de gracias a la ayuda de todos mis compañeros a hacer un gol, pues es algo que no se puede describir con palabras.
6: Sentíem a Adolfo Fernández. I en futbol, el Sabadell i la Nova Creu Alta viuran aquesta nit a partir de les 9 un partit a caixa o faixa en el play-off d'ascens a la segona divisió. Els arlequinats han de guanyar sí o sí per pujar a la segona categoria del futbol estatal. I també qui té un partit a caixa o faixa és l'Igualada en el tercer duel de la final de l'Hockey Lliga contra el Liceo a les Comas, en què els igualadins han de guanyar sí o sí per mantenir viva la sèrie.
0: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho deixem aquí, però ens retrobem dilluns puntuals, com sempre, a les 2. Bon cap de setmana.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
11: Continguts en xarxa.
3: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet, que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Canes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13, i Woody, Jesse i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
12: El teu cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo vaig notar com electricitat.
3: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Canes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
12: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
14: Vale. Adéu. Gràcies, home.
15: ¿Qué estás haciendo?
16: Soy yo, Joel, tu hijo.
3: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
15: Pensé que tu moriries antes.
29: Forky, acceptes la cara en Beverly com a legítima esposa?
30: Lliga! Així us declaro marit
15: i cobert.
30: Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
31: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
29: Gràcies, gràcies!
32: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
33: Oh! Una
1: altre cop l'extinció, no!
3: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipad, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
2: Bus, queda't aquí. Ja hi vaig jugar.
4: No m'hi veus capaç, oi?
17: Que tens una mica en mi.
4: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
18: Oh, i tant que sí.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, als músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, als nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: To do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP Bruna's Color Garden. I li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem el mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Linus. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu, fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio, al costat del galliner de Country Shack Radio. I et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com. Descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vàlua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti, una altra de les artistes que ha volgut compartir el seu art amb nosaltres en aquest tancament de temporada. La Bridget ens obria el cor per explicar-nos la història que s'amaga darrere de les seves lletres. Una vida marcada per la superació, des de molt petita, quan va haver de patir la pèrdua de la seva mare amb només 11 anys, una ferida que et marca a foc. I ara, la vida l'ha tornat a posar a prova, enfrontant-se a una greu malaltia. Però la Bridget té una medicina infal·lible, la seva música. Ens explicava que s'està recuperant i tirant endavant precisament gràcies a les cançons, escrivint i cantant. A ella no li interessa la fama, ni les llistes d'èxits, ni els diners. Ella fa música amb un únic propòsit, gairebé com una missió de vida: fer feliç la gent i transmetre un bri d'esperança a qui ho pugui necessitar. El tema que ens ha enviat reflecteix tota aquesta llum i aquesta força. Es titula Another Way. Bridget, des d'aquí et desitgem una total i ràpida recuperació. Gràcies pel teu exemple, per la teva valentia i per aquest regal en forma de cançó. Thank you so much from the bottom of our hearts, Bridget. Stay strong.
7: Hello everyone from Country Shack Radio. My name is Bridget Benanti, and I grew up just outside Prince George, British Columbia in Canada. I currently live just outside New York City in the United States. I'm a singer and songwriter and multi-nominee for Texas Sound International 2025. I originally got into music as a child when my mother taught me piano and guitar, and I used to sit at her knee and listen to music from all around the world. Sadly, she passed when I was 11 years old. And 3 years ago, I got sick and I started to pour my feelings into lyrics. And I never thought anybody would actually listen to me. I was originally a photographer and an artist, and I started posting it on YouTube just hoping it would help even one other person, and somehow I ended up in getting into music and being heard by thousands of people, and I'm so blessed for my journey, and I look forward to hopefully touching other people's lives, and I'm not in this for the money or for fame. I just want to help people. And I'm so, so blessed for all of Country Shack Radio listeners for hopefully liking my music.

0: Ramon Maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració perquè la següent cançó ens ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas. I és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creua l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix de sastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaillet. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup mon ami d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaillet i el seu Champagne in a Dixie Cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, a Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí, continuarem ara mateix amb una de les formacions més potents i autèntiques del panorama del country americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsomes Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. No, és un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

0: those that forgot the roots of country music.
1: Playing all-time favorites.
2: Music City.
3: I continuem buidant aquesta bústia de la temporada que tantes i tantes sorpreses ens ha regalat durant aquests mesos de ràdio. La següent artista que s'ha volgut sumar a la festa de comiat ens ha fet arribar un autèntic caramel per les orelles dels amants del so més autèntic. Anem a escoltar la Lynef Newland, que ens ha enviat una peça titulada Throwing Good Love After Bad, una cançó que recull l'essència més pura del gènere, parlar de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat. O com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Lynef, thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdie Nichols. La Birdie s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdie, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar al costat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat, ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga fora, tristeses, amunt els barrets i que es noti el ritme, així sona la Yvonne Munro.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: Ràdio Cunit, al 107.0.
5: Bonito.
3: Bar La Pinya.
5: Todo.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Desconeix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta't d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2.
4: Estàs escoltant Ràdio Cunit al 107.0.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde. Sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: On poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail acec.cunit@gmail.com acec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la...

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
0: Shambhala, mons paral·lels.

0: Shambhala, mons paral·lels.
1: El teu programa de mística, enigmes, més enllà, mitologia, antigues civilitzacions.
0: Shambhala, mons paral·lels. Presentat per Ada Sarasvati.
1: Ens escoltaràs cada divendres a les 8 del vespre, a Ràdio Cunit. Shambhala, la biblioteca del coneixement.
2: Heavy Metal, tu programa de metal y heavy rock. Heavy Metal,
1: tu programa de hard rock y heavy metal.
2: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
1: y Sergio Striper.
3: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
4: Cunit al dia.
3: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
4: Cunit al dia.
3: Amb Jaume Asens.
0: Per fi torna Vibracions. Vibracions. Ara a Ràdio Cunit. Escolta les sessions de Vibracions.
4: Les vibracions de DJ Jazz.
0: Tots els divendres a les 9 de la nit.
5: Vibracions. Vibracions.
4: Vibracions.
0: En repetició, la matinada del dissabte al diumenge a les 2 de la matinada. Vibracions.

0: Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Shambhala, mons paral·lels.

Fidels i a peu del micro, ja tornem a estar aquí amb el programa de les grans orquestes. Avui és un programa, us haig de confessar, que és dels que m'ha portat més feina. El volia fer fa dies, però portava feina, allò que com t'agafa la mandra, agafes una altra més fàcil, no? Però bé, avui el farem. Diuen, el millor de tot no existeix, perquè sempre n'hi ha millors que els altres, però en el cas dels bateries de jazz, es pot dir que, encara que no sigui millor, depèn de l'estil, de l'època també i de la tècnica que tenia. Però, sense cap dubte, ell és el més aclamat històricament per la seva precisió i per la seva velocitat. Al seu costat també hi ha altres gegants, perquè doncs, n'hi ha molts de molt bons, però aquest, no sé per què, inclús li han dedicat pel·lícules i, tot i havent nascut l'any 1917 i morir l'any 1987 amb 90 anys, va tenir molt temps per inculcar al jovent el que és tocar la bateria. I què passa? Doncs ara, ni més ni menys, el temps passa volant, fa uns 32 anys, que una sèrie de bateries que en aquell moment tenien entre 30 i 40 i pico d'anys es van dedicar a fer un disc dedicat amb el Buddy Rich, del que avui parlem, Buddy Rich. Hi ha uns bateries més coneguts, no tan coneguts, que ara ja són més grans, ara tenen 70, 80 anys, però a l'edat de 30, 40 i 45, doncs es van dedicar a fer aquest disc, que el fan en dos volums. Avui sentirem el primer i un altre dia sentirem el segon. El primer que sentirem és el Simon Phillips, que en aquella època tenia 37 anys, ha tocat molts estils, el heavy metal, el rock progressiu, la jazz fusion. En fi, ha tocat durant molt de temps, ha tocat tota classe d'estil, rock, pop, funk, blues i jazz, etc etc. Els tindrem amb una peça, amb l'homenatge que li fa, podríem dir, el seu mestre, entre cometes, que es diu Homes Ballant. Escoltem.

Bé, com veieu, doncs, hem començat amb molt de ritme i continuarem a tot el llarg del nostre programa. Estem escoltant un disc que es va gravar 7 anys després de la mort del Buddy Rich, acompanyats per la banda que va deixar ell, el Buddy Rich Big Band, i que va estar doncs, gravat el 94, i hi havia també diversos bateries, però entre ells, que els que sentim, n'hi ha un que diguéssim va ser el promotor d'aquest disc, que el sentirem més tard, que és un bateria que es diu Neil Peart. Ara podem sentir a continuació amb el bateria, la mateixa orquestra, però anem, cada peça anirem canviant de bateria. Es diu Dave Becco, que és un que va néixer l'any 1960, havia tocat amb el Michael Camilo Band, amb l'Electric Band, amb el Chick Corea, i va ser recomanat pel baixista del Camilo, Mitchell Camilo, va ser recomanat ni més ni menys en una de les gires que va fer el Simon i Garfunkel. Ara, doncs, sentim a continuació una peça que porta per nom Merci, Merci, Merci.

De ben segur que els agrada la bateria, doncs avui és un programa per disfrutar. Jo mateix, jo sóc un home amant de la bateria. Woody Reich va néixer, com dèiem, el 1917, fill d'uns pares que eren artistes de vodevil, i es va presentar al públic molt jove, a l'edat de 4 anys ja es presentava ja als espectacles, a dalt de l'escenari, i com tenia, ja va agafar un sentit natural del ritme, per això la seva llarga carrera de 90 anys doncs, li va servir de molt haver començat de tan petitet, als 4 anys. Quan hi era dalt de tot, que era un nen molt famós, va ser el segon artista infantil millor pagat de tot el món de l'espectacle. Ara sentirem a continuació una peça del Cole Porter, que es diu Amor en Venta, i que a la bateria, al sillón de la bateria, s'hi posa l'Steve Gadd, que és un bateria d'estudi de nord-americà, ni més ni menys ha treballat amb el Paul McCartney, amb el Paul Simon, amb l'Al Jarreau, el Joe Cocker, Chick Corea, Eric Clapton, Eddie Gomez, el Manhattan Transfer, Steve Heath i Aldi Meola. I després, per acabar de redonir, es va ajuntar amb el quintet dels Manhattan Jazz Quintet. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Amor en Venta, del Cole Porter.

Una de les pel·lícules que va guanyar un Òscar l'any 2014, la pel·lícula que es diu Biplast, no sé si l'heu vist i us la recomano, que és la història d'un noi que vol tocar la bateria i el professor no li troba mai res ben fet. Tant tenes aquí que una de les vegades que ell, el professor li dona molta marxa, acaba amb les mans plenes de sang de tocar les baquetes. Us la recomano, és fantàstica, i la música molt bona. Ara sentirem a continuació un altre PC amb homenatge a Woody Reich. Aquesta es diu La Bruixa White i està interpretada per un bateria que es diu Matt Sorum, que entre de les moltes coses que va fer va formar part de la banda Guns N' Roses. Doncs escoltem aquest La Bruixa White.

Avui dia que ho tenim tan fàcil, no? Tenim les coses molt fàcils, anys enrere, no? Però avui dia que pots agafar una entrevista amb qualsevol músic i passar al traductor i ja sabigueu tot, no? Sense saber anglès, doncs t'ho tradueix i bueno, ja ho saben vostès com va la cosa. Doncs bé, una de les coses que he llegit aquests dies és que la crítica és unànime em dir que el Buddy Rich, llàstima que no hagués estat present, ja era mort, amb aquest disc, aquest homenatge, perquè hagués estat molt content. A l'edat de 71 anys, l'Steve Smith, el bateria que escoltem ara, vull dir que té 71 anys ara, a l'edat de 39 es va presentar les baquetes per tocar les baquetes de la big band del Buddy Rich i ens oferirà aquest tema que es diu Nutville.

l'última etapa del que estem homenatjant avui, el Buddy Rich. I en termes musicals podem dir que el Pirt va rebut i va rebre, perquè ja va morir molt jove, molts reconeixements per la majoria de les interpretacions que va enregistrar, i ha deixat molta cosa per escoltar i per aprendre. I en termes d'influència, doncs és un bateria dels més importants de la història. Després del seu col·lega aquest, el Buddy Rich, doncs, pels joves. Va ser va tocar moltes bandes de rock, però també amb moltes bandes com la Big Band del Buddy Rich. Escoltem a continuació una peça del Duke Ellington que es diu Cotton Tail.

Moody Reis deia que mai havia anat a aprendre a tocar la bateria. Diu que no trobava ningú qualificat perquè l'ensenyés. Diu, qui em podien ensenyar? El pare i la mare. Diu, ja conec massa el pare i la mare i els conec de tota la vida i m'imagino que tocar un instrument melòdic com ells feien podria ajudar a que jo deixés la bateria. I què faria? Què faria sense la bateria? Doncs res, doncs no cal anar a classe. Tocar-la i prou. Ara sentirem a continuació un bateria francès, Manu Katché, percussionista també, i té un gran prestigi amb el seu àmbit musical, perquè ha acompanyat a gent de la talla del Peter Gabriel, el Dire Straits, els Biggies, el Claudio Baglioni i també el Mango. Sentim, doncs, aquesta peça que es diu Sense soroll, del Manu Katché.

Bé, i ara toca tornar amb una altra bateria fan incondicionable del Buddy Rich, que es diu Kenny Aronoff. Kenny Aronoff és un bateria nord-americà que ha col·laborat amb una gran quantitat de discos de reconeguts artistes al llarg de més de 30 anys. Es va graduar a Indiana el 1976 i allí es va enganxar amb els discos del Buddy Rich i ja no els va deixar fins que no el va copiar, però doncs, ha sigut un dels millors bateries que hi ha hagut fins de la història. Ara el sentirem amb un títol molt, molt curiós, perquè diu directe i sense acompanyament. Aviam, sentim-ho.

Els garrifós, a vegades, llegir el currículum o la vida d'aquests músics, de lo que han fet, lo que han arribat a fer, degut a que, bueno, també han tingut poder fàcil, perquè aquest mateix que sentim ara, el seu pare ja era bateria, era el Marvin Smith, ell és el Marvin Smith Jr., va començar a tocar la bateria als 3 anys, inicialment doncs, va rebre instruccions del seu pare, però també el portava lliçons de bateria als 8 anys. Als 14 ja havia començat a fer una gira, als 14 anys, amb una banda de funk. Fins al 81 també va estar amb el John Hendrix i posteriorment es va mudar cap a Nova York i allí va tocar ni més ni menys amb el Dave Holland, Hank Jones, Frank West, Ron Hanna, Mingus Dynasty, el Sting, el David Murray, Sheila Jordan, el Sonny Rollins, que va morir fa uns quants dies, l'Steve Coleman, la Cassandra Wilson i ni més ni menys el màxim responsable, diguéssim, del jazz avui mundialment, Wynton Marsalis. És esgarrifós, això. Això és un currículum que avui no hi cap en un llibre. Sentim, doncs, amb aquest Marvin Smith, amb un títol també curiós que diu Tens de provar-ho, tens d'intentar-ho.

una altra bateria que no ha parat mai, la Steve Ferroni. Ferroni, però es va canviar el nom, posteriorment es va canviar el nom per Steve Ferrone. Ni més ni menys, aquest Steve Ferrone ha tocat amb el Malky Jackson, Eric Clapton, Phil Collins, George Harrison, etc, etc. Una llargada. Bé, bueno, la mà del Jaume amb sentència de què us he de deixar. Sentim el que puguem d'aquesta peça que es diu Recollint Trossos.

0: Estàs escoltant Ràdio Cunit, el 107.0.
1: Heavy Metal, tu programa de metal i heavy rock. Heavy Metal,
2: tu programa de hard rock i heavy metal.
1: Nos puedes escuchar la madrugada del viernes al sábado en Radio Cunit a las 12 de la noche. Presentado por Ada
2: y Sergio Striper.
3: Dance Zone, el programa que fa un repàs a la música dance entre els anys 2000 i 2009, que és a dir, l'última dècada musicalment parlant.
4: Tots els dissabtes a les 3 de la matinada, Dance Zone. Amb Coverman DJ, repetint dimarts a la 1 de la matinada.
5: Això sona bé.
6: DJ Jaumix presenta...
4: T'espero tots els dissabtes a les 11 de la nit aquí a Ràdio Cunit.
7: El Tecnòdrom
8: amb Jaume Sens.
9: Jaumix in Session.
10: M'agrada.
4: I repetim les nits de divendres a dissabte a les 4 de la matinada.
7: Sona de baile.
3: Zona de baile, el programa que fa un repàs a la música dance dels anys 90.
7: Zona de baile.
4: Amb The Coverman DJ. Tots els dimarts a les 12 de la nit i en repetició els dissabtes a les 6 de la matinada.

0: Acabada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.
1: Tots els dimarts a les 10 i mitja de la nit i en repetició els dissabtes a les 8 i mitja del matí.
2: Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana.
0: Trobada amb la ciència, amb Lourdes Meronyo.

0: Soc Francisco Melero i Soto, president de l'agrupació sardanista de Cunit. Us convidem a escoltar un programa de sardanes a Ràdio Cunit, tots els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. Moltes gràcies, sardanistes!
1: Vuelve la senda, el programa de la Iglesia Cristiana Evangélica de Cunit. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana en el 107.0 de la FM. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.
2: Para que no me olvides, el programa líder de referència de la música revival a Catalunya, amb Joan Enric Vidal.
3: Tots els dissabtes a les 11 del matí i en repetició els diumenges a 3:45 de la tarda.
4: Hola, hola, hola, què tal, my brothers and my sisters? Som en bona sintonia. Us agrada recordar? Us agrada mirar enrere? Us agrada rebobinar música mentalment, imaginàriament? Doncs sou en molt bona sintonia. Compartim 2 hores 120 minuts pel teu cada setmana i, com sempre, un plaer fer-ho, guió i presentació de Joan Enric Vidal. És el Para que no me olvides.
5: Sabeu qui són John Ford, Scarlett Johansson, John Wayne, Steven Spielberg, Matt Damon i molts més? No? Doncs són aquells que fan funcionar la fàbrica dels somnis. I com podeu entrar a la fàbrica dels somnis? Doncs sintonitzant els divendres a les 5 de la tarda el programa Silenci i Acció, on hi trobareu tot el món del cinema. Ah, i en repetició, els dissabtes a 1 del migdia. No hi ha altra fàbrica que ens faci somiar més. Silenci i Acció a Ràdio Cunit. Sayonara, baby.
6: Estàs escoltant Ràdio Cunit, al 107.0.